0: és FM, l'emissora que sona el cotxe dels que encara no han anat a dormir i no saben si ho faran.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Són les 6 del matí. Bon dia a tothom.
1: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, Flash, Flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Hola, hola.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
2: La que manda.
0: Benvingut i benvinguda a un nou Flash Matí, dilluns en marxa, 29 de juny. Obrim avui amb el número 1 de la setmana. Som-hi. Ella.

0: tantes cançons que inclou el Baifo al darrer àlbum d'Al Quevedo, des de les Canàries, ella allà, UA. De fet, parla d'una de les illes d'allà, de les Canàries, eh? La Graciosa és de nou el número 1 de Flash FM al llarg d'aquesta setmana.
1: En la Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Així comença un nou Flash Matí. Bon dia.
2: No us espanteu. Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya.
0: Vinga, va.
2: El Flash Matí.
0: Que ja és hora de posar-se en marxa, és hora de començar aquestes 5 hores de programa. Les 5 hores de rigor de cada matí a Flash FM. Benvingut i benvinguda a Flash Matí d'aquest dilluns 29 de juny. En marxa, 6 i 5 minuts. Ella allà, UA, Quevedo. Hosti, com s'enganxa aquesta cançó. És al·lucinant, eh? A més, ja quan comença a sonar, dius, sí, sí senyor, eh? Estem a l'estiu. Això és una cosa que ja, evidentment, no posarem en dubte amb aquestes temperatures, aquestes nits de suar de valent. I amb aquesta música, també, que al final ens convida, Doncs a refrescar-nos una miqueta, a pensar en les vacances, que potser algú de vosaltres ja les comença a olorar, però en tot cas, avui també us ha tocat matinar, eh? No passa res, estem aquí a l'altra banda per fer-vos companyia, per repartir-vos molt bona música al llarg d'aquestes 5 hores que tenim de programa, com cada dia, fins les 11, per endavant. Aquí l'Héctor Ortega, què tal? Després d'un cap de setmana mogudet, doncs tornem a la càrrega, eh? Què tal vosaltres, però? Heu anat a la platja, eh? Algú ha pogut desconnectar una miqueta. Espero i desitjo que sí. I si pel que sigui, doncs no ha estat el cas i avui ja esteu al peu del canó. Fem-ho fàcil. Aquí fent una miqueta de família, eh? Tenim preparada música de Romeo Santos i Prince Royce, la seva batxata de rigor, sonarà també Bad Bunny. Tenim preparat el Maluma, l'Omar Kurz o, per exemple, el Farruko, que avui serà l'encarregat de donar el tret de sortir d'aquest Flash Matí amb Gracie i amb Steve Aoki.
2: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
3: Com m'agrada!
0: Aquest estiu, ja pa què! Benvinguda, benvingut i moltes gràcies, com sempre, per triar avui també de nou aquest programa. Som-hi! Sempre que los

0: Todo el rato, sense parar tu Maluma, en aquest cas amb una cançó del 2017 anomenada Felices los Cuatro, Va dir, si tu estàs amb un altre, saps què vull dir? Doncs ja en som quatre. Tasca, tota la boca. Gairebé un quart de set ara mateix d'aquest dilluns, 29 de juny. Escolteu, Flash FM, l'emissora del ritme. Fa uns minuts ha començat aquest Flash matí, ja sabeu, de 6 a 11, com cada dia a l'altra banda per aquells i aquelles que comenceu el vostre dia o que torneu cap a casa. Escolta, bon dia a tothom.
1: Flash matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Va, sona Relsby, tu vas sin. Pep, pep, pep.

0: Aquest és el Sebastián Yatra, acompanyat de la Batllal, amb el seu tema anomenat 2 AM. Són les 2 de la mañana. No, les 6 i 18 minuts exactament d'aquesta nova jornada, d'aquest dilluns que ja hem posat en marxa en aquest programa, en el Flash Matí del 29 de juny. Una nova setmana, però aquesta ja amb el juliol aquí a la cantonada, eh? Un parell de dies i ja canviem de mes. Però bueno, amb aquestes temperatures i tal, jo no sé vosaltres, però ja fa temps que em sento a l'estiu, però un estiu avançat, eh? Mare de Déu, senyor, no sé si allà on esteu vosaltres les temperatures també són tan altres, però Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do! Avui comença el dia d'aquesta manera. Fresquet, amb Bad Bunny, per exemple. Voy a llevarte pa Puerto Rico.
1: HPR es otra cosa.
0: La música d'aquest tio és imprescindible per començar una nova setmana de la millor manera possible. També amb el Flash Matí de Flash FM. Vinga! Yo la conozco.

Bon dilluns, paciència a les carreteres si ja esteu fent els primers quilòmetres del dia. Nosaltres aquí, doncs, bueno, li posem el ritme. Poca cosa més podem fer, a part de... intentar enviar-vos, ara sí, missatges d'ànims. Imagina't, estem aquí tots ben subats, eh? Com està el pati, tu? Sona Dardos.

0: amb aquestes onades, aquestes gavines, aquest so així tan fresquet, eh? A través de Flash FM, som al Flash Matí, com cada dia, de 6 a 11. Gràcies per ser-hi. Repassem els primers titulars d'aquest dilluns amb la Paula Montes.
1: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 6:45. El govern de Veneçuela ha actualitzat en 1.450 la xifra oficial de víctimes mortals a causa del doble terratrèmol de la setmana passada. Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes. De ciutadans espanyols ja són 17 les persones mortes, a més de 150 desapareguts. D'altra banda, avui hi ha vaga el servei de Rodalies a tot l'Estat, convocada pel sindicat ferroviari, que és minoritari. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hora punta i del 33% sent la resta del dia. A més, es mantenen els serveis alternatius habituals per carretera en els trams en obres. I els jutjats de Guàrdia de Sabadell han ordenat l'ingrés a la presó del pare i la mare d'un nadó de 3 mesos que va morir divendres a l'hospital per un presumpte maltractament. Durant l'atenció mèdica, els professionals van detectar signes que podrien ser compatibles amb una agressió, motiu pel qual es van activar la investigació policial. Els esports. El Mundial de Futbol al Canadà s'ha classificat per als vuitens de final després de superar per 0-1 Sud-àfrica. El proper rival del Canadà sortirà del partit que jugarà avui a les 3 de la matinada entre els Països Baixos i el Marroc. A més, avui a les 7 de la tarda juguen Brasil-Japó i a les 9 de la nit Alemanya-Paraguai. I en ciclisme, Marcel Camprubí ha arrodonit el cap de setmana pletòric per al ciclisme català. El barceloní ha guanyat el Campionat d'Espanya de ciclisme en ruta l'endemà que Mireia Benito consumés el seu doblet al Campionat d'Espanya.
1: Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

Aquests són els Figaflauas, això es diu La Marina està morena. Bueno, no cal ni presentar-la, però estem aquí a la ràdio precisament per això al final, eh? La Marina, el Flash Matí de Flash FM, edició dilluns 29 de juny del 26. Hem de repassar també el temps amb el Jean Ponsa. Bon dia.

0: Sabalote.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com ha anat el fin de Jan, bé o no?
1: Bastant tranquil, la veritat.
2: Tranquil,
1: fugint
2: eh?
1: De la calor.
0: Ja, t'has desfet una miqueta o no? Sí, no?
1: Home, quan vas al sol no pots aguantar més de dos minuts, eh?
0: Ja, és de veritat. És per cremar-te com la Marina, eh? Ben morena,
1: totalment.
0: Ben cremada,
1: quedes
0: xaval.
1: Quedes torradíssima.
0: Aviam, 6:34 ara mateix d'aquest dilluns. Avui s'ha d'esperar algun canvi o tot semblant?
1: Bueno, doncs una mica sí, eh? Sí que és veritat que aquesta nit ha estat extremadament càlida punts al litoral. La temperatura mínima no ha baixat dels 25 graus a diversos punts, el que sona com una nit tòrrida.
0: Tòrrida, molt bé.
1: Per tant, déu-n'hi-do, quin mal dormir. Ara bé, avui serà un dia, doncs, amb el matí, novament, bastant assolellat, amb bastant sol, i a la tarda tindrem alguns ruixats i tempestes a punts del Pirineu, que també es poden extendre a punts a l'interior de les comarques de Girona i est de Barcelona. Estem parlant, doncs, de zones com Osona, les Guilleries, el Montseny, tot aquest sector d'aquí, doncs, podria ploure una miqueta aquesta tarda en forma de tempesta. Tot plegat, avui un dia on les temperatures màximes baixen un pèl, els propers dies sembla ser que seguiran baixant i deixarem una miqueta enrere, doncs, aquesta calor tan intensa de la darrera setmana, que va ser bastant horrible.
0: Bèstia, bèstia. O sigui, és la tendència d'aquesta setmana, baixar una mica
1: de
0: la temperatura.
1: Sí. Sembla ser, però, que més si mirem més enllà, hauria de tornar a pujar, però bueno, que ens deixin respirar una mica.
0: Si no, jo, mira, només amb una nit o una tarda sense suar a casa,
1: sí,
0: ja en tindria
1: bé, eh?
0: Prou,
1: ja
0: tio.
1: Prou. No demanem molt, no, tampoc.
0: No, no.
1: De fet, deixa'm dir-te que això està sent excepcional. Jo he vist unes imatges de la gent a França anant a comprar aires acondicionats en massa.
0: Sí, eh?
1: Això és una passada, vull dir.
0: Els pingüins aquells,
1: els pingüins,
0: eh?
1: Correcte. Ja, tothom ha quedat fregit amb aquesta onada de calor tota Europa.
0: Jo he vist alguna imatge, ara no sé d'on, però crec que del sud d'Espanya, amb algun semàfor desfet. Passa que dubto de si és IA o és veritat.
1: Segurament...
0: Jo crec que no és veritat,
1: fake,
0: eh?
1: Però, bueno, sí que és veritat que, per exemple, a punts de Berlín s'han desfet coses del tramvia de la calor, eh?
0: De veritat,
1: vull dir,
0: eh?
1: Sí, això sí que ho he vist, que és veritat. No estan preparats per aquesta calor al nord d'Europa.
0: No, ni al món.
1: Ni al món.
0: Vull dir, al final, apocalíptic, és igual. Aterrem una miqueta. Ja en temperatures d'ara mateix, va.
1: Doncs mira, anem per uns agradables 27 graus i mig ara mateix a
0: sí.
1: Roses, al Vendrell 25, a Casa de la Selva 22, i acabem als Ports, al Baix Ebre, on aquí sí que tenim uns 16 graus, una miqueta més de fresca.
0: Molt bé, Jan, fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara.
0: Fem sonar Manuel Turizo, aquesta la coneixeu, es diu Por un pendejo no se llora, som al Flash Matí de Flash FM. Gràcies per ser-hi, molt bon dia, vinga.

0: la de Pitbull i John Ryan del 2014. Bé, va, per començar bé el dia aquest dilluns amb el Flash Matí. Fireball. Fireball.
1: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Ara amb Juan Magán, Omar Montes, Ayer la vi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Flash.
1: L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
2: Dice...

0: Es la Lola Índigo, la Mimi, la reina. Como lo hace la reina. 3 minuts per sobre de 3 quarts de 7 ara mateix d'aquest dilluns, eh? Mora meva. Com està el pati? Com està el pati? Estem començant aquesta nova setmana de la millor manera possible amb vosaltres de l'altra banda, aixecant el país, eh? Aquí al Flash Matí sabeu que som una gran família, perquè tots els que matineu de valent i us poseu aquest programa sou els bons i les bones de veritat, eh? Els reals de veritat. I nosaltres us estarem fent companyia fins les 11 del matí, clar que sí. Bueno, després d'aquest cap de setmana, mogudet, mogudet, eh? Si algú ara mateix ens està escoltant des de l'Hospitalet de l'Infant o voltants, perquè divendres us veu passar per la plaça Coll de Balaguer i veu estar amb nosaltres una bona estona, doncs escolta, de veritat, moltes gràcies, eh, per la festassa que va marcar-se la comissió de festes de l'Hospitalet de l'Infant. Va ser molt, molt xulo, molt xulo. Bueno, aprofito per recordar-vos també, evidentment, que si aneu a flashfm.cat, la nostra pàgina web, i busqueu l'apartat Agenda, allà teniu el calendari de les parades del Flash on Tour, de les festes Flash FM, de cara a aquest mes de juliol, que estem a punt de començar, eh? Aquesta setmana ja li donem la benvinguda al mes de juliol, carregadíssim de festes Flash FM. Les tres primeres d'elles seran ja aquest cap de setmana. Polinyà, La Riba, Tarragona i Ripollet. Aquí ho deixo, eh? De moment, estem a dilluns. Encara queda una miqueta lluny això del cap de setmana, però és que aquí no podem evitar ja posar-ho en el punt de mira, eh? De moment, el dia comença i ho fem amb Aïssa RUF, UV i Kremli.
1: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
0: Una de les cançons del moment. Això es diu Muchacha.

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Jan, abans de res, sintonia dramàtica per fer-ho tot
2: més... Han rajat del Jan Ponsa.
3: Bon dia, Jan.
2: Hola.
3: Aquest és un missatge per en Jan. Jan, ahir et vaig veure als stories de l'Instagram del Flash Matí. I, ostres, mira que ets guapo, eh?
2: Oh!
4: L'acaben de començar a seguir una tia Insta, potser és ella.
5: Epa! Escolta, Jan, repassem el temps, va.
4: Vinga, avui serà un dia novament molt tranquil a Catalunya. Molt sol.
5: S'ha posat nerviós.
4: Aviam, bastant xou. Flash Matí, de 6 a 11.

0: És el Bad Bunny. Ja coneixeu aquesta cançó, segur, eh? L'any 2020 ens presentava La Difícil. Avui de nou, sonant al Flash Matí d'aquest dilluns.
1: I a tu t'agrada la benzina?
2: La gasolina.
3: Flash.
1: Flash Matí, el combustible que necessites.
0: Arribarem a les 7 del matí amb Omar Kurz i Ñengo Flow. Junts presenten Forever Tugandel.

0: Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flash Matí.
1: Bon dia, Héctor i Gemma.
0: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
2: ¡Adobe! ¡Vinga, viva!
0: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flash Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
3: Visca Flash FM!
0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
4: Bon dia, són les 7. Dues persones han mort i una altra ha quedat ferida greu en un accident al Poblenou a Barcelona després d'una persecució policial. Una patrulla ha intentat aturar un cotxe amb diversos ocupants. El conductor ha fugit a gran velocitat i ha acabat xocant frontalment contra un vehicle que estava aturat en un semàfor. Han mort els dos conductors i una dona que viatjava en el cotxe aturat ha quedat ferida greu. D'altra banda, a Veneçuela ja són 17 els espanyols morts i 150 desapareguts pel terratrèmol i les víctimes mortals totals ja s'enfilen a les 1.450. Pel que fa a l'ajuda internacional, aquest dissabte s'enlairava el vol per portar desenes d'especialistes en rescats de l'estat espanyol, entre els quals hi ha l'equip de 15 bombers de la Generalitat experts en estructures col·lapsades. I Aliança Catalana ha apartat el candidat a l'alcaldia de Figueres després de saber que manté una relació amb una menor d'edat. En un comunicat, el partit explica que han decidit expulsar-lo després d'assabentar-se d'una situació personal. Diuen que el candidat no els havia comunicat. L'ara ja excandidat ha publicat una carta a xarxes on explica la història al complet. Els esports. Al Mundial de Futbol, el Canadà s'ha classificat per als vuitens de final després de superar per 0-1 Sud-àfrica. El proper rival del Canadà sortirà del partit, que jugarà avui a les 3 de la matinada entre els Països Baixos i el Marroc. I en ciclisme, Marcel Camproví ha arrodonit el cap de setmana pletòric per al ciclisme català. El barceloní ha guanyat el Campionat d'Espanya de ciclisme en ruta l'endemà que Mireia Benito consumés el seu doblet al Campionat d'Espanya.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
5: La que manda.

0: Rainier John Bell. Aquesta setmana és el Mega Crack a Flash FM. Aquesta cançó que té un rotllet, Gemma Manzanero.
1: I want you loco, loco, m'encanta aquesta cançó, tio. Bon dia, Héctor Ortega.
0: Bon dia, família. Catalunya, Andorra, com esteu? Que ja tenim aquí una nova setmana en marxa. Això és bo o dolent? Ara estic dubtant, eh?
1: Depèn de per qui és bo, depèn de per qui dolent, saps? Que ja. Vull dir, no hi ha una totalitat concreta aquí.
0: Totalitat. Bueno, estem aquí, en tot cas, amb vosaltres, fent-vos companyia, repartint-vos el bo i millor del ritme. Doncs el que tenim aquí, en aquesta emissora, Flash FM, com cada matí de 6 a 11. Com ha anat el fin de Gemma?
1: Doncs mira, amb la família, ultimant els preparatius per... ¡Que me cazo!
0: Espera, espera, deixa'm posar això. No, home, perquè algun dia ho havíem d'abordar això de manera concreta.
1: Ah, vale, o sigui que vols entrar-hi, no? Vols
0: no?
1: Vols entrar-hi?
0: Home, clar, vas deixant parletes.
1: I entrem.
0: De tant en tant.
1: Pues això, que la setmana que ve em caso, Héctor Ortega.
0: Sí, sí, i doncs... sí, sí.
1: I això, doncs, que toca ésser mare de reunions, de preparar detallets, d'anar de cul.
0: Sí.
1: Literalment.
0: És una moguda, no?
1: És una moguda molt heavy. Jo he de dir a la gent que espero que tu també t'hagis preparat el teu discurs.
0: Ah, bueno, clar, perquè a mi m'obliga a parlar,
1: No, no l'obligo a parlar.
0: És una cosa i jo dic, no, a mi em fa vergonya,
1: no,
0: què dius?
1: No, es va oferir ell. Bueno, i això, escolta, moltes ganes, amb ganes de que arribi, però també amb por,
0: Perquè home, ja.
1: Tal i com arribi, s'acabarà. No vull que s'acabi.
0: Escolta, podeu felicitar la Gemma, no?
1: Bueno, a veure, si voleu, sí.
0: Sí, home, sí.
1: Em faria il·lusió.
0: Envieu-li un missatge aquí d'amor, de suport.
1: Consells, la gent que estigui casada, que em doni consells.
0: Et diran, la cagaste.
1: Em diran, no et casis, no, home,
0: la
1: sí.
0: Cagaste.
1: Tinc moltes ganes, tinc moltes ganes.
0: Que no. Bueno, va, nova hora en marxa, 7 i 5 minuts ara mateix d'aquest dilluns 29 de juny.
2: Hey, Fonsi.
0: Hola, Fonsi.
1: Hola.
0: Luis Fonsi, què passa, Demi? Demi Lovato, échame la culpa. Gràcies per ser-hi. Som-hi, bon dia.
1: Bon dia.

0: cançó del Mundial. I, oh, Shakira i Burna Boy, Dai Dai. A Flash FM. Vinga, som-hi, let's go.
1: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
0: Shakira per partida doble, ara amb BL, algo tu. Quiero...

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Aquest diumenge sortiràs de casa amb bambes i tovallola i diràs...
3: Avui toca posar-te en forma amb molt de ritme.
2: El diumenge 5 de juliol al matí, de 11:15 fins a 12:15, arriba el Flash Fitness de Flash FM al segon aniversari del Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum. Amb Miquel González, el DJ set de Flash FM, i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas.
3: Apunta't al formulari a la web de Flash FM abans que vorin les places.
2: Diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market.
4: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
7: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
9: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
10: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de centrar-se a trànsit.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Flash FM Andorra, 93.8.
12: Flash FM. Les millors braves d'Andorra?
13: No vagis al Barra Mars.
12: Un bon bacallà al pil-pil.
13: No el demanis al Barra Mars.
12: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
13: Oblida tant del Barra Mars.
12: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
13: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
12: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
14: Enric Arriera, falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre! L'entrat a l'últim segon!
15: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
16: 86-22-88.
17: Departament comercial del grup Flash Andorra.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.
18: Flash FM. Flash.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11.
18: a Flash FM.

0: El Flash Matí de Flash FM, Gemma Manzanero. Bon dia!
1: Molt bon dia, Toro Ortega!
0: 7:24 minuts, aquest dilluns 29 de juny. Repassem una miqueta l'actualitat d'avui, eh?
1: Doncs mira, que sapigueu que de mitja només treballem 2 hores 53 minuts al dia.
0: No m'ho crec.
1: I el pitjor és que tots ho sabem. Aviam, hi ha excepcions.
0: No t'estic entenent gaire,
1: Estic dient de mitja, doncs que realment tu la teva feina, que són, és de 8 hores,
0: sí,
1: realment només treballes unes 3-2:50 minuts.
0: Aquí no aplica Flash,
1: no,
0: perquè
1: no
0: el programa
1: aplica.
0: Dura 5 hores. Per
1: exacte,
0: tant, com a mi, després no sé, però les 5 hores les fem, eh?
1: Després no fem tant, però sí que fem feina, eh? La veritat.
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: Diu, doncs, òbviament, que la resta del temps que no estàs treballant, estàs a les xarxes socials, que
0: si
1: fent un cafè, això...
0: Això podria ser veritat, eh?
1: Això és molt cert, eh? Parles amb els teus col·legues, coordines coses, etcètera, etcètera.
0: Bueno, estàs al lavabo.
1: Exacte.
0: Tens el cap allà a la lluna de València.
1: Quan apreta, apreta. I també et diuen que quan t'interrompen, quan et venen a comentar alguna cosa,
0: sí,
1: tardes 23 minuts en tornar-te a concentrar.
0: En fer la feina.
1: En fer la feina.
0: Uau.
1: I diuen que cada 5 minuts de mitja també et molesten. Tantes coses que dius. Ara molta gent dirà, no, que jo treballo aquí i estic tot el dia treballant, que sí, estem dient de mitja, no tothom, eh?
0: Bueno, però... avui també el que podríeu fer és l'exercici de comptar quantes vegades
1: hores
0: desconnecteu el cap.
1: Això també és cert.
0: Quantes vegades de cop esteu allà pensant en què faràs el cap de setmana.
1: Home.
0: O què dinaré avui.
1: Home, és que la majoria de feines no pots estar 8 hores. Totalment, clar, i els comentaris és doncs seran els funcionaris, doncs no sé què, no sé quantos, aviam,
0: què?
1: No sé, però el 80% de les persones són conscients, d'això,
0: sí, eh?
1: De que no treballen tant.
0: Aquest estudi qui l'ha fet? Algú que doncs... no, allò ho va fer algú treballant també, no? En el seu temps lliure.
1: Exacte,
0: en aquestes hores que no treballava,
1: hores,
0: no?
1: En aquestes dues hores, això diuen que és culpa de que seguim treballant com a les fàbriques del segle XIX, vale? I ara ja, doncs, les feines són més creatives, són diferents i no ens hem adaptat.
0: Ja.
1: Al jefe li importa quantes hores estàs? I ja està.
0: Clar, tu imagina't que el Flash Matí de cop pareix així.
1: Ja està.
0: Una estona.
1: Una estoneta.
0: Una estoneta així
1: i... ja està.
0: I de cop dius, hosti, espera, que estava treballant jo.
1: Anem a fer el cafetó.
0: Digo, espera, que estava aquí jo fent un programa en directe i m'he despistat,
1: fent,
0: eh?
1: No. Vinga, va, aquí estarem sempre.
0: Aviam, sona Ana Mena i Lola Índigo. Aquestes noves, diu Patitoa. Niña.

0: A jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai.
1: Flashback. Flash FM. Flash informatiu.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. En successos, la investigació per una presumpta agressió sexual a una menor continua oberta després que el jove detingut divendres per la policia quedés en llibertat provisional dissabte per decisió judicial. Després de declarar davant del batlle, no es va decretar el seu ingrés preventiu a la presó, tot i que se li van imposar diverses mesures cautelars. Entre aquestes, l'obligació de presentar-se cada divendres a la batllia i la retirada del passaport per evitar un possible risc de fugida. Durant la compareixença es van detectar contradiccions en les declaracions de les parts implicades i també resten pendents de valorar diverses proves que poden resultar determinants per al desenvolupament del cas. La Unió Hotelera afronta la temporada d'estiu amb bones perspectives d'ocupació. El seu president, Jordi París, considera que no hi ha indicadors que facin preveure una davallada respecte als darrers anys i defensa que l'oferta turística al país continua sent molt competitiva. També apunta que factors externs com els conflictes geopolítics i la possible repercussió sobre coses carburants podrien afavorir el turisme de proximitat i beneficiar Andorra com a destinació segura. A Escaldes i Engordany, el Comú ha presentat la programació d'activitats culturals d'estiu que reunirà durant els mesos de juliol, agost i setembre diverses propostes gratuïtes adreçades a tots els públics. La iniciativa inclou cicles com els dilluns de dansa, colors de música, espectacles itinerants, cultura popular, sabors d'estiu i nits d'estiu als museus. Entre les novetats destaca el cinema en silenci, una experiència que permetrà seguir les projeccions a la plaça de l'Església mitjançant auriculars sense fil. I a Andorra la Vella, el Motant 2026 ha posat punt final a 3 dies d'activitats dedicades al món de la motocicleta amb un balanç positiu tant a nivell de participació com també pel retorn econòmic generat. Andorra la Vella ha concentrat centenars d'aficionats i famílies entre els dies 26 i ahir 28 de juny en una programació variada. Un dels actes més seguits va ser l'exhibició d'estand de la pilot francesa Sara Lesito, que va reunir més de 600 espectadors a l'aparcament de Can Rodes amb una demostració presentada i ambientada per aquesta casa.
3: Amb la teva llar,

Aquest és el Moscow Mule de Bad Bunny, el Benito, amb la cançó amb la qual obria l'àlbum Un verano sin ti, que avui de nou sona a Flash FM, al Flash Matí d'aquest dilluns 29 de juny. Aquesta setmana ja li donem la patada al mes de juny i ja comença el juliol. Serà dimecres, amb la tonteria ja... Ja està aquí això, 7:36 minuts.

0: borratxo ni borratxo, no se'n va d'allà de cap de les maneres. Quevedo ni borratxo des de les Canàries, avui també de nou a Flash FM, el flash matí d'aquest 29 de juny. Gemma Manzanero, què tal?
1: Víctor Ortega, molt bon dia.
0: Som aquell programa que quan poseu la ràdio al cotxe, si el que busqueu és música, doncs ens teniu allà guardadets al número 1, eh?
1: Sí, espero que sí, eh?
0: Aquí re de xapa, tu, que per això ja hi ha altres emissores. Aviam, exacte. Nosaltres el que sí fem, però, és repartir una miqueta d'informació de servei. La necessària, imprescindible. Jan Ponsa, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Hola, tio.
0: Com ha d'avançar aquesta calor, tio?
2: Doncs mira, cap a baix, ara ja per sort.
0: Sí, eh?
2: Ja podem afirmar que lentament els termòmetres comencen a baixar. Tot i així, punts al litoral, aquesta nit ha fet molta calor, nit tòrrida,
0: ja,
2: amb temperatures de més de 25 graus de mínima, per tant, nit de molt mal dormir. Avui serà un dia acompanyat amb bastant sol a tot Catalunya, sobretot al matí, i a la tarda tindrem alguns ruixats i tempestes, sobretot a punts del Pirineu, de Girona, també el Pirineu de Lleida, i també podrien arribar a punts de les Guilleries i el Montseny i tota aquesta zona d'aquí.
0: Sí.
2: Doncs també podria arribar a caure alguna tempesta que faria baixar el termòmetre també en aquest sector, eh? Avui el dia serà força càlid, sobretot a punts del litoral i del prelitoral, no tant a punts de l'interior, tot i que també farà calor, i els propers dies sembla ser que la temperatura es podria normalitzar lentament.
0: Està molt bé, crec que és una cosa per celebrar-la, eh?
2: I tant.
0: Sí, ara mateix, què marquen alguns termòmetres, Jan?
2: Doncs mira, Parets del Vallès, 25 graus, a Santa Coloma de Farners, 23, a Barcelona, 27 graus, i acabem al Momell, al Baix Penedès, amb 22 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara.
1: Fins ara.
0: El Flash Matí continua. Figaflaues, solucions i no problemes.

0: Un artista que el passat divendres sorprenia a tot el planeta amb un nou àlbum, el 21, el Ugel, que diu que són 21 anys de pura obsessió per la música, i el tio doncs ho està patant fort, evidentment, amb aquesta cançó i amb totes les que fa.
1: Em sembla molt fort que porti tants anys a la indústria,
0: Bueno, tants anys, diu ell, obsessionat amb
1: la música. Obsessionat, és que tu no sé, l'altre dia vas dir l'edat que tenia, jo me l'esperava molt més jovenet.
0: Bueno, doncs mira, No. Ugel acaba de sonar, Moving to the Sun, al Flash Matí. Ara mateix us presentem una nova cançó, que és la del Manuel Turizo, amb Elena Rose. La Semana és el títol.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
3: No, m'ha entrat això.
4: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell. Aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Aquest estiu, la gran pregunta és...
9: híbrid o elèctric?
8: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Andorra. Flash FM 93.8.
12: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
13: Dijous 2 de juliol, vine a la pool party de Nyos Park. Afterwork amb Albert Neve, DJ espanyol de música electrònica, Joyce i Ángel de Andrés. Que no t'ho expliquin, viu la millor festa. De 5 a 10, DJs, hits musicals i bon ambient.
12: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
14: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
15: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle de tracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
16: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fer realitat el teu disseny.
15: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
17: Flash FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio.
18: Que no?
17: Seu i escolta.

programes de Flash FM. Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash.

0: Anticito del 2022 de nou a Flash FM. Bon dia, què tal, com esteu? Va! Estem aixecant el país, engegant una nova setmana, 29 de juny, és dilluns. A poc començant el dia, apropant-nos a les 8. Amb la Tini!
1: Esto dice así.
0: Dos amantes.

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. El govern espanyol ha avançat avui al seu Consell de Ministres per aprovar un nou reial decret amb mesures econòmiques per continuar contrarrestant els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. La intenció és aprovar aquestes mesures i que es publiquin al BOE demà, just el dia en què s'acaben els efectes de l'anterior decret de mesures anticrisi del mes de març. D'altra banda, a Veneçuela ja són 17 els espanyols morts i 150 desapareguts pel terratrèmol. Les víctimes mortals s'enfilen a les 1.450. Pel que fa a l'ajuda internacional, aquest dissabte s'enlairava el vol per portar desenes d'especialistes en rescats de l'estat espanyol, entre els quals hi ha l'equip de 15 bombers de la Generalitat, experts en estructures col·lapsades. I Aliança Catalana ha apartat el candidat a l'alcaldia de Figueres després de saber que manté una relació amb una menor d'edat. En un comunicat, el partit explica que han decidit expulsar-lo després d'assabentar-se d'una situació personal, diuen que el candidat no els havia comunicat. L'ara ja excandidat ha publicat una carta a xarxes on explica la història al complet. Els esports. Al Mundial de Futbol, el Canadà s'ha classificat per als vuitens de final després de superar per 0 gols a 1 Sud-àfrica. El proper rival del Canadà sortirà del partit que jugarà avui a les 3 de la matinada entre els Països Baixos i el Marroc. I en ciclisme, Marcel Camprubí ha arrodonit el cap de setmana pletòric per al ciclisme català. El barceloní ha guanyat el Campionat d'Espanya de ciclisme en ruta l'endemà que Mireia Benito consumés el seu doblet al Campionat d'Espanya.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: És el número 1 de Flash FM. No m'estranya que repeteixi perquè és tremenda aquesta cançó, eh?
1: Sí, sí.
0: La graciosa, ella ja, échate pa acá, com s'enganxa. I quantes vegades l'escoltarem aquest estiu? Poca broma, eh?
2: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Hola, bon dia, com està, Gemma Manzanero?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal, com estem?
0: Aviam, com ha anat el cap de setmana, família? Espero que, bueno, que l'hagueu aprofitat fins a l'últim instant, perquè passa volant, eh?
1: Passa volant, i quina calorà s'ha fotut aquest cap de setmana,
0: Per favor, quina manera de suar, eh?
1: Sí, sí, sí, com uns porcs.
0: És que he de posar una rentadora de llençols cada dia. Ara,
1: literalment, eh? És que, clar, es queden molls de seguida.
0: Aviam, nova hora en marxa del Flash Matí. Repassem coses que hem trobat a xarxes.
1: Anem a parlar d'una caseta que està sobre d'un penya-segat de la illa del El Hierro.
0: On està això?
1: A les Isles Canàries.
0: Ah, també,
1: eh? Clar, com que també?
0: Ara m'he despistat, geogràficament parlant. Està bé, està bé.
1: Bueno, doncs hi ha com una petita caseta de 60 metres quadrats que abans, bueno, s'utilitzava per pujar aigua fins allà dalt, d'acord? Però hi ha un arquitecte que l'ha reformat i si teniu pensat desconnectar o teniu pensat fer unes minivacances diferents del que esteu acostumats a fer, doncs que sapigueu que la lloguen, però no ho has de fer per internet, sinó que has d'enviar una carta.
0: Ah, no fotis, això per què?
1: Has d'enviar una carta.
0: Perquè no arriba internet allà, o què passa?
1: No arriba internet allà.
0: Ah.
1: De fet, el que volen és que tu ja comencis a desfer-te de coses com internet, coses més materials,
0: ja,
1: si tu vols anar a uns dies en aquella caseta, d'acord? Perquè allà és això, no tens televisió, no tens internet, no tens cobertura, no tens res.
0: Res de res, eh?
1: Res de res. Tens aquest piset ben decorat, el que passa que no us espereu una cosa de luxe perquè... Aviam,
0: però és una cosa
1: era
0: que
1: un edifici d'aquests...
0: Que no era un habitatge, que
1: l'han
0: fet cuco perquè puguis allà passar una jornada de desconnexió xula, però... Que...
1: Exacte, es veu que allà les vistes són espectaculars,
0: que
1: però
0: guapo,
1: que tens un silenci absolut.
0: Que guapo!
1: Perquè allà tampoc hi ha naturalesa, que diguis molta.
0: Bueno, muntanya volcànica.
1: Per això et dic, si vols anar allà a estar tranquil·leta, meditar, centrar-te en tu mateix, doncs és l'opció que teniu.
0: Això li estàs explicant segurament a algú que va a la carretera tard de collons perquè hi ha cua...
1: Sí,
0: a treballar, eh? Oi!
1: Ai, és que Barcelona i els llocs amb molta gent, la gent fa servir el clàxon per res.
0: Bueno, fem-ho fàcil, va. Aquest programa sabeu que us acompanya fins les 11 i tenim musiqueta de la bona, sempre.
3: Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
1: Flash!
0: I ara amb Jay Wheeler, remesclat per Omar Kurz, de Lejitos, remix.
4: Y

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

aquest és el bailoteo dels tiets, tallets, el flash matí del dilluns. Èpic solete el que fa, eh? Déu-n'hi-do, un quart de nou ara mateix. Aram Cano, Justin Quiles, Olvidarnos de tot.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
2: Jo tinc al cap tota l'estona això.
3: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
4: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
5: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
6: Aquest estiu, la gran pregunta és...
7: híbrid o elèctric?
6: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: Esport i El Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona, Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
10: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
11: Hola, bon dia. Doncs res de destacar l'entitat amb aturades a la carretera General 1, avinguda Salouen, amb dos sentits la marxa. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.
13: Surs a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
14: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La Sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anat Cohen, Sixun i Liz Wright. El festival es completa amb el Més Jazz, l'Andorra Jam Sessions, el Jazz al Carrer i, per primera vegada, el Cinema Jazz. Aquest juliol torna a viure el jazz a Escaldes Engordany.
15: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.

0: Aquest és l'artista del moment, el Quevedo, sens dubte. Des de l'àlbum El Baifo, en aquest cas amb les nova línia, això es diu El Golfito. I aquí també en volem més, molt més. Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, bon dia.
0: Bueno, una miqueta més de Quevedo estaria guai, no?
1: Bueno, escolta, bastant en tenim, eh?
0: Bueno, sempre és poc, al final. Bueno, el tio va estar a una emissora de ràdio, ara no sé ben bé on, sí. O un podcast i tal.
1: Cantant.
0: Li van posar una base així com cúmbia i ell va fer les seves cançons en directe, sí. Sense autotune, i, bueno, ei, gens malament, eh?
1: Ja, escolta, jo l'he vist en directe, al Quevedo, i he de dir que és una patata, eh?
0: Però jo crec que ha millorat, eh? En directe...
1: Home, estaria bé que prengui
0: les classes.
1: No, no, que sí, jo ho crec perquè he vist aquest vídeo realment... Doncs no canta malament, però també et dic que sembla que estic una miqueta al micro trucat, eh?
0: No, que no! Pobre tio, Gemma, pobre tio!
1: Tio, és que sempre està parlant de les Canàries, em fa una mica de ràbia,
0: tio. Ah, bueno, però això és un altre tema, el contingut és un altre tema, jo dic la manera de fer, eh? Bueno, és igual, ja està, cosa, 8 i 27
1: que
0: minuts. Que avui és un dia curiós, 29 de juny.
1: Sí, el 29 de juny del 2007, fa, què, 20 i tants anys, doncs Apple va treure el primer, no tinc ganes de sumar.
0: Quin any has dit?
1: El 2007, 21 anys. No?
0: 19, no? No, 2007, no ho sé, és igual. Va, tira, què, digue-ho.
1: Doncs res que... Em ho serveix,
0: ànims, per favor. Va, ànims, per favor.
1: El senyor...
0: 19 anys.
1: 19, jo he dit 21, esclar. Apple, i ho estava treure la calculadora.
0: Tira, per favor, explica-ho ja.
1: Doncs que va treure el primer iPhone, si és que ja ho he dit.
0: Ah, i ja està.
1: Ja està.
0: Tanta estona per dir aquesta frase al final.
1: Però escolta, l'any que ve diuen que entraran un de plegable, eh? Això mai surt bé, mai surt bé els plegables.
0: No és veritat.
1: No?
0: Algun cop sortirà bé, al final, tot s'inventa i tot avança i tal, no?
1: D'acord, Héctor.
0: Bat Guial, vinga, pel vostre dilluns 29 de juny. Dame!

0: Bon dia, us parla Quim Barceló. En successos, la investigació per una presumpta agressió sexual a una menor continua oberta després que el jove detingut divendres per la policia quedés en llibertat provisional dissabte per decisió judicial. Després de declarar davant del batlle, no es va decretar el seu ingrés preventiu a la presó, tot i que se li van imposar diverses mesures cautelars. Entre aquestes, l'obligació de presentar-se cada divendres a la batllia i la retirada del passaport per evitar un possible risc de fugida. Durant la compareixença es van detectar contradiccions en les declaracions de les parts implicades i també resten pendents a valorar diverses proves que poden resultar determinants per al desenvolupament del cas. La Unió Hotelera afronta la temporada d'estiu amb bones perspectives d'ocupació. El seu president, Jordi París, considera que no hi ha indicadors que facin preveure una davallada respecte als darrers anys i defensa que l'oferta turística al país continua sent molt competitiva. També apunta que factors externs, com els conflictes geopolítics i la possible repercussió sobre el cost dels carburants, podrien afavorir el turisme de proximitat i beneficiar Andorra com a destinació segura. A Escaldes-Engordany, el Comú ha presentat la programació d'activitats culturals d'estiu, que reunirà durant els mesos de juliol, agost i setembre diverses propostes gratuïtes adreçades a tots els públics. La iniciativa inclou cicles com els dilluns de dansa, colors de música, espectacles itinerants, cultura popular, sabors d'estiu i nits d'estiu als museus. Entre les novetats destaca el cinema en silenci, una experiència que permetrà seguir les projeccions a la plaça de l'Església mitjançant auriculars sense fil. I Andorra la Vella, el Motant 2026, ha posat punt final a 3 dies d'activitats dedicades al món de la motocicleta amb un balanç positiu tant a nivell de participació com també pel retorn econòmic generat. Andorra la Vella ha concentrat centenars d'aficionats i famílies entre els dies 26 i ahir 28 de juny en una programació variada. Un dels actes més seguits va ser l'exhibició d'estand de la pilot francesa Sara Lesito, que va reunir més de 600 espectadors a l'aparcament de Can Rodes amb una demostració presentada i ambientada per aquesta casa. Flash.
1: Andorra. Flash FM. 93.8. Som Flash FM. Marquem el ritme de la teva vida. Flash Matí. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

Luyan i Mambo Kings produint aquesta cançó d'Ozuna, J Balvin, Daddy Yankee, Anuel i Farruko, el remix del Baila, Baila, Baila, que avui sona de nou al Flash Matí de Flash FM. Edició dilluns, 29 de juny. Passen 6 minuts de 2:15 ara mateix. Molt bon dia, això continua, va.

0: Bad Bunny amb les seves trompetes. 8 i 40 minuts ara mateix. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Víctor Ortega, molt bon dia.
0: Aquells i aquelles que ja esteu en marxa a les carreteres del territori, aquells que ja esteu doncs, fent les primeres passes del dia, gràcies per triar el Flash Matí.
2: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Hem de parlar del temps i d'aquesta calor. Jean Ponsa, bon dia, tio.
3: Què tal? Bon dia, família, com Ali, esteu?
1: Bon dia.
0: Bé, doncs, canviant llençols cada nit, és impossible això, eh?
3: Mira, jo perquè tinc caire, perquè si no la suada seria ja espectacular.
0: I la factura ja veuràs.
1: Com que la paguen els pares, la factura.
0: La factura ja veuràs.
3: Hòstia, bueno, sí, la
0: factura. Avui, Jean, què hem d'esperar del dilluns?
3: Doncs mira, un nou dia de calor, tot i que no tanta com els últims dies, amb bastant sol al matí a bona part de Catalunya i alguns ruixats a la tarda punts del Pirineu i punts de les Guilleries i del Montseny, a tot aquell sector aquí. Poca cosa més a comentar, la calor fluixa una mica més i els propers dies les temperatures baixaran una miqueta més.
0: Molt bé, tampoc us espereu freds, perquè
3: no,
0: clar, al final...
3: No, fred ni de conya. Espereu-nos al desembre, si volem fred.
1: No.
0: Volem normalitzar les temperatures. Vinga. Ara mateix, per exemple, què marquen alguns termòmetres?
3: A Vilanova i la Geltrú, 26 graus, a Prades, 17, a Tremp, 20, i a Cunit, 27 graus.
1: Bueno,
0: i el Jan aquesta hora sempre té una frase perquè reflexioneu. Fot-li canya, Jan.
3: És una moraleja. Si dubtes, accelera. Total, si vas lent, també t'equivoques, però té menys gràcia. Gas.
1: Bueno, escolta, de posta la pinyes i...
3: Accelera, d'igual.
0: Tremendo. Jan, fins ara, tio.
3: Vinga,
1: fins ara.
4: Aquest estiu, la gran pregunta és...
5: Híbrid o elèctric?
4: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Sona capaç, Berenguetón. Ale Jorgaki, al Flash Matí.

0: Aquesta serà una de les cançons de l'estiu, sens dubte, la de Farruko, Gracie, Steve Aoki, ja Paqué, el Flash Matí. Bon dia a tothom.
1: Hola, hola, bon dia.
0: Vinga, que s'està fent dur això de començar la setmana, no? Que...
1: Sí, bastant, la veritat.
0: Però ho estem intentant solucionar a cop de ritme, el Flash Matí, com cada dia, fins les 11. Ara Mora Zetangana, droga, som-hi.
1: Bon dia. Última.

0: intento meditar.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
3: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
5: Hi ha dies bons i dies amb brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
6: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
7: I els frescos d'Aldi!
6: Ah.
7: Aquesta setmana la síndria negra és 0,89 al quilo.
8: I el plàtan de Canàries a 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
7: Que poc que costa comprar...
2: Andorra. Flash FM 93.8.
5: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
9: Ah, no? I com us ho heu fet?
5: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
9: Ui, sí! No sento res.
10: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur... Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
11: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
12: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
13: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
12: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
14: Ah, no penso fer res aquest cap de setmana, només descansar.

0: cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí. Flash Running. La sessió més en forma de Flash FM. Amb Miquel González.
1: Flash FM.
2: Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash. Cinc hores amb el millor ritme del planeta. Flash Matí a Flash FM.

és Mike Towers a Flash FM, el Flash matí d'aquest dilluns 29 de juny. Bon dia a tothom, gràcies per ser-hi. Ens plantarem a les 9 del matí amb el Bill, en aquest cas també en solitari, i una que coneixeu de sobres. No tiene sentido.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. El govern espanyol ha avançat avui al seu Consell de Ministres per aprovar un nou reial decret amb mesures econòmiques per continuar contrarrestant els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. La intenció és aprovar ara aquestes mesures i que es publiquin al BOE demà, just el dia en què s'acaben els efectes de l'anterior decret de mesures anticrisi del mes de març. D'altra banda, a Veneçuela ja són 17 els espanyols morts i 150 desapareguts pel terratrèmol. Les víctimes mortals ja s'enfilen a les 1.450 pel que fa a l'ajuda internacional. Aquest dissabte s'alegrava el vol per portar desenes d'especialistes en rescats de l'estat espanyol, entre els quals hi ha l'equip de 15 bombers de la Generalitat, experts en estructures col·lapsades. I Aliança Catalana ha apartat el candidat a l'alcaldia de Figueres després de saber que manté una relació amb una menor d'edat. En un comunicat, el partit explica que han decidit expulsar-lo després d'assabentar-se d'una situació personal que el candidat no els havia comunicat. L'ara ja excandidat ha publicat una carta a xarxes on explica la història al complet. Els esports. Al Mundial de Futbol, el Canadà s'ha classificat per als vuitens de final després de superar per 0 gols a 1 Sud-àfrica. El proper rival del Canadà sortirà del partit que jugarà avui a les 3 de la matinada entre els Països Baixos i el Marroc. I en ciclisme, Marcel Camprubí ha arrodonit el cap de setmana pletòric per al ciclisme català. El barceloní ha guanyat el Campionat d'Espanya en ruta l'endemà que Mireia Benito consumés el seu doblet del Campionat d'Espanya.
0: Sona el Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: Loco, la cançó del productor Gordo amb Reiner Zombel. Aquesta setmana com a mega crack aquí a Flash FM, Abans, Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia!
0: Aquí estem tu, aixecant el país, ajudant-vos una miqueta en aquesta missió, Després d'un cap de setmana interessant, doncs comença aquesta setmana ja una miqueta més llarga, en el sentit de que no hi ha cap festiu enmig,
1: Doncs sí, ja tornem a la normalitat.
0: Després de la setmana de Sant Joan, que ens va deixar una miqueta descol·locats, allà amb aquell festiu enmig, aquesta setmana és completa al 100%.
1: Exacte.
0: I tenim per a vosaltres la samarreta del programa.
1: Vinga, ha arribat el moment, Truqueu ara mateix al 93 54 568 68.
0: Avui algú s'endurà una samarreta, una de les últimes existències d'aquesta... d'aquest disseny, del Por la Mañana Café, Por la Tarde Ron.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Va, la primera samarreta de la setmana. 93 545 68 68.
1: Sí.
0: 93 545 68 68. Hola.
3: Hola, bones.
0: Hola, bones, què tal? Com et dius?
3: Laura de Lleida.
0: Laura de Lleida. Un fort aplaudiment per la Laura de Lleida, que s'emporta la primera de les samarretes d'aquesta setmana. Laura, enhorabona, tia. Què tal?
3: Moltes gràcies. Molt bé, aquí cuinant una mica.
0: Què cuines? Aviam.
3: Mira, estem fent aquí unes hamburgueses i una mica d'ensaladilla.
1: Ai, quina gana, quina gana.
3: De la residència.
0: Ah, molt bé.
1: Està bé.
0: Hosti, doncs sí que mengen bé allà, no?
3: Aremi, molt bé, amb discapacitat, però pobret.
0: Però tenen un bon menú, Bon menú allà, per vostra.
3: I tant que sí.
1: Estan ben alimentats, sí.
0: Ens fa molta il·lusió, per tant. Laura, ens fa molta il·lusió enviar-te tu aquesta samarreta i que sigues també una miqueta partícip d'aquest programa aquest matí. Gràcies per trucar i no pengis.
3: Gràcies, i gràcies pel programa, que sou cada dia, que ens animeu moltíssim.
0: A tu per escoltar, no pengis. Laura, fins ara.
3: Gràcies.
0: Saluda allà a tots els teus companys, a tota la gent de la residència.
3: Perfecte. Aquí saludats, que Déu, que s'estan sentint.
0: Que guai, que guai. Doncs hola a tothom, Hola a tothom. Fins ara, Laura.
2: Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
0: Flash. Sona Rauw Alejandro, Bad Bunny, què passaria? Nova hora en marxa del Flash Matí d'aquest dilluns. Bon dia, va.
1: Bon dia.

0: Des de Puerto Rico, Omar Kurz, això es diu Coco. Són estiu, són fresquets per aquest matí de dilluns a Flash FM.
1: Flash! Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Vinga, va, ara mateix, les 9 i 12 minuts, sona Flash i Ice Cream, acompanyat dels 31 fam des de Sabadell. I això es diu Dorayakis.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Els matins són del Flash Matí.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
2: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, l'oferta teatral continua ben viva. Al Teatre Condal hi pots veure Andrei Dorine, mentre que a la Sala Fènix s'hi representa la Taverna de los Perros. A l'Antic Teatre, del 2 al 5 de juliol, hi arriba Ínsula, d'Alexander Duran de Vins. I al Teatre Raval hi podràs veure La Gran Blue Nit, d'Elisabet Raspall. Si t'agrada la música clàssica, el 4 de juliol, al Palau de la Música, s'hi representa La Traviata, de Verdi. A Vilanova i la Geltrú, el 2 de juliol, arriba una nova edició del Vida Festival. I a Calella, dins del Festival NEC, hi actua Pastora. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
3: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
5: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
6: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
8: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
9: Hola, bon dia. Doncs des d'ara no hi ha cap incidència important a destacar i es transita amb normalitat. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
10: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
11: El nostre so és únic.
12: Flash!
13: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
12: Ah, no? I com us ho heu fet?
13: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
12: Ui, sí! No sento res.
14: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de soroll o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
15: Les millors braves d'Andorra?
12: No vagis al Barra Mars.
15: Un bon bacallà al pil-pil.
12: No el demanis al Barra Mars.
15: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
12: Oblida tant del Barra Mars.
15: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
12: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
15: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.

0: Res, no sé què li passava amb la R aquí. El Mike Towers estava amb la llengua allà que li derrapava tota l'estona.
1: Bueno, sí, una miqueta estrany.
0: Degenere, Mike Towers, al Flash Matí. Recordeu que és un dels artistes confirmats pel Mediterrània Festival del proper 1 d'agost a Roses, d'acord?
1: Molt bé.
0: Mike Towers estarà a l'escenari Vibra del Mediterrània Flash FM, emissora oficial 1 d'agost a Roses. Ara mateix, les 9:25, tenim un titular, doncs, molt random, eh?
1: Jo tinc una pregunta, Héctor.
0: Pregunta, pregunta.
1: Per quants diners vendries un testicle?
0: Un testicle? Ai,
1: En tens dos.
0: Intocables. No estan a la venda. Bueno,
1: doncs no és el cas d'un noi, d'acord, que es diu Marc Parisi, que va decidir vendre un testicle
0: bé
1: per 35.000 dòlars. Pocs em semblen. És una part important.
0: 35.000 dòlars per una, clar, per una part del teu cos que no recuperes.
1: Per un testicle. Es veu que va, bueno, li van extreure quirúrgicament i li van posar una altra, una pròtesi, perquè no quedés penjant d'un cantó i de l'altre no, no?
0: Però ho va fer només per la pasta, per literalment la pasta. Per la pasta.
1: Sí, sí, no tenia cap enfermedad, no tenia res, diners. Què passa? Que al cap de 14 dies va esperar fins que li fessin l'ingrés dels diners
0: sí.
1: I va decidir, bueno, de cop i volta va aparèixer amb un cotxe, amb el cotxe dels seus somnis.
0: Bueno, escolta,
1: que era un Nissan 3700Z.
0: No sé quin cotxe és, però sembla potent, és dit
1: bueno,
0: així.
1: És un clàssic d'aquests que ell li agrada, doncs s'ha gastat els diners. Literalment ha venut un ou per un cotxe.
0: No, ja, saps quan dius, no, això costa un ronyó.
1: Un huevo, doncs
0: literalment, el tio ha aconseguit el cotxe que volia.
1: Que sí, que sí, i això feia temps que ho planejava, perquè portava anys
0: ja
1: fent-se anàlisis de sang, fent-se de tot per
0: cuidant-se
1: estar bé.
0: Cuidant-se el testicle, fent-li carícies
1: i tal. Jo no sabia que es podien vendre els testicles, però no sabia que es podia donar
0: bueno,
1: un testicle.
0: El tema és qui ha comprat un testicle i per
1: exacte,
0: què.
1: Exacte, no sé si un laboratori o no, això no ho sabem.
0: Allò té un període de prova, també, si no t'agrada li tornen els diners.
1: No crec.
0: No torna el testicle.
1: No torna el testicle, mira, escolta, t'imagines? Bueno, escolta, ja està. No sé per quan ho vendríeu vosaltres, però aquest senyor vol 34.000 euros.
0: Bueno, aquest és el titular. Així està el planeta,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, així està el pati.
0: Com està el pati? Som al Flash Matí. Estem fent camí cap a 9:45 ara mateix d'aquest dilluns.
2: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: I efectivament aquí el que tenim és música per ajudar-vos a començar aquesta nova setmana que tot just ara s'està posant en marxa, eh?
1: Molt bé.
0: Aquí us fem companyia cada dia entre les 6 i les 11 del matí. Ara amb les K-Pop Demon Hunters. Endavant, Golden.

0: Dimineața FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. En successos, la investigació per una presumpta

pendents de valorar diverses proves que poden resultar determinants per al desenvolupament del cas. La Unió Hotelera afronta la temporada d'estiu amb bones perspectives d'ocupació. El seu president, Jordi París, considera que no hi ha indicadors que facin preveure una davallada respecte als darrers anys i defensa que l'oferta turística al país continua sent molt competitiva. També apunta que factors externs, com els conflictes geopolítics i la possible repercussió sobre el cost dels carburants, podrien afavorir el turisme de proximitat i beneficiar Andorra com a destinació segura. A Escaldes i Engordany, el Comú ha presentat la programació d'activitats culturals d'estiu, que reunirà durant els mesos de juliol, agost i setembre diverses propostes gratuïtes adreçades a tots els públics. La iniciativa inclou cicles com els dilluns de dansa, colors de música, espectacles itinerants, cultura popular, sabors d'estiu i nits d'estiu als museus. Entre les novetats destaca el cinema en silenci, una experiència que permetrà seguir les projeccions a la plaça de l'Església mitjançant auriculars sense fil. I a Andorra la Vella, el Motant 2026 ha posat punt final a 3 dies d'activitats dedicades al món de la motocicleta amb un balanç positiu tant a nivell de participació com també pel retorn econòmic generat. Andorra la Vella ha concentrat centenars d'aficionats i famílies entre els dies 26 i ahir 28 de juny en una programació variada. Un dels actes més seguits va ser l'exhibició d'estand de la pilot francesa Sara Lesito, que va reunir més de 600 espectadors a l'aparcament de Can Rodes amb una demostració presentada i ambientada per aquesta casa.

0: tema del 2017, reggaeton old school, Remember, amb Daddy Yankee i Ozuna i companyia, eh? Passen 5 minuts ara mateix, de 2 de 10, som al Flash matí d'aquest dilluns. Vinga, va.
1: Estàs escoltant el Flash matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Això continua.

0: 9:38 minuts, bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Què passa, Clortega? Bon dia.
0: Què passa, Jan Ponsa? Bon dia, xaval.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Jan.
1: Hola, Jan.
0: Estàs,
1: bon
0: estàs content avui,
1: està content,
0: eh?
1: Està cachondo. Bueno, sí.
2: Què dius?
1: No, però per què un mal penseu sempre? Cachondo d'alegre, feliç.
2: De riures.
0: Sí. Jan, si has mal pensat serà per alguna cosa.
2: Bueno, és que la Gemma de tant en tant tira algun comentari bo.
0: Dardos.
1: Fax.
0: Ja, hem de repassar una miqueta el temps de cara aquest dilluns, eh?
2: Doncs repassem-lo. Ara mateix són les 9:38.
0: Va, per favor, ja.
1: Uau.
2: Perdó.
1: Complicat és decadència, això, decadència pura.
2: Dia assolellat avui, sobretot al matí, i a la tarda tindrem alguns ruixats a punts al Pirineu que es podrien estendre a punts de les Guilleries i al Montseny. Acompanyats localment amb tempesta, avui les temperatures màximes baixen un pèl, tot i que farà calor a punts del litoral i del prelitoral.
0: Ja està?
1: Molt bé.
2: Sí,
0: meravellós.
2: No?
0: Temperatures d'ara mateix, vinga, va.
2: Mira, Cabrils ara mateix 30 graus, ja, els Hostalets de Pierola, la Noia, 26 i mig, i a Olot, 24 graus.
0: Molt bé, Jan, fins demà, tio, a descansar una mica, eh?
1: Adéu.
0: A seguir suant, vinga, que és el que toca aquests dies, no passa res.
1: Vinga.
0: Muchacha, sona Aïssa, RVFV, Kremli, al Flash Matí.

0: Anoche de anoche, al Flash Matí d'aquest dilluns. Bon dia, eh?
1: Molt bon dia a tothom, què tal?
0: Tot i que ara la Rosalia doncs, viu històries d'amor amb un altre tipus de persona.
1: Sí.
0: No seria mai amb Bad Bunny, eh?
1: No, de fet, l'han enxampada, bueno, l'han enxampada amb una camiseta que posa I love my girlfriend. Ai, que enamorada que està la Rosalia de la seva Loli Bahia, eh? Una model francesa, sí.
0: Estan super in love,
1: estan super in love. Sempre es deixen veure passejant agafades de la mà, ben felices, romàntiques, i nosaltres que ens alegrem, eh?
0: Home, i tant, que visqui l'amor sempre i més la Rosalia, que s'ho mereix, jo crec, després de tot.
1: Guapa!
0: Al final...
1: La Rosa.
0: A veure, Mike Towers, també es mereix amor, evidentment, però es mereix més encara que pugeu el volum de la ràdio perquè té nova cançó, us la presentem, doncs, us ho hem presentat fa recentment molt poc aquí a Flash FM, aquest nou tema.
1: Vinga.
0: Com us dic, de Mike Towers, un anamàs.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés. Fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
2: 5, 6, 7, 8, valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades. I a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern a tothom.
5: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat?
6: És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
7: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM. 93.8.
10: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
11: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
12: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
11: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
13: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
14: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
13: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
14: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
13: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Hi ha cançons que no tenen data de caducitat. Són himnes. Són.
15: Flash History.
0: Dues hores de llegendes de la música dance amb els drops que encara posen la pell de gallina. Els diumenges de 10 a 12 de la nit, escolta els imprescindibles de la música de ball al Flash History.
15: Flash.
0: Els himnes immortals que encara bateguen. Flash FM. La que mana.
13: Andorra 93.8.
15: Flash FM.
0: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a

0: aquesta cançó, és impressionant. Dai, dai! De la Shakira, evidentment, eh? Aviam si tenim la millor sort que amb el Waka Waka, no? El Mundial.
1: Flaix Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Arribarem a les 10 del matí d'aquest 29 de juny amb la Villa de Ryan Castro i de Capo.

0: Hit FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. El govern espanyol ha avançat avui al seu Consell de Ministres per aprovar un nou reial decret amb mesures econòmiques per continuar contrarrestant els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. La intenció és aprovar aquestes mesures i que es publiquin al BOE demà, just el dia en què s'acaben els efectes de l'anterior decret de mesures anticrisi del mes de març. D'altra banda, a Veneçuela ja són 17 els espanyols morts i 150 desapareguts pel terratrèmol. Les víctimes mortals ja s'enfilen a les 1.450. Pel que fa a l'ajuda internacional, aquest dissabte s'enlairava el vol per portar desenes d'especialistes en rescats de l'estat espanyol, entre els quals hi ha l'equip de 15 bombers de la Generalitat, experts en estructures col·lapsades. I Aliança Catalana ha apartat el candidat a l'alcaldia de Figueres després de saber que manté una relació amb una menor d'edat. En un comunicat, el partit explica que han decidit expulsar-lo després d'assabentar-se d'una situació personal que el candidat no els havia comunicat. L'ara ja excandidat ha publicat una carta a xarxes on explica la història al complet. Els esports. Al Mundial de Futbol, el Canadà s'ha classificat per als vuitens de final després de superar per 0-1 Sud-àfrica. El proper rival del Canadà sortirà del partit que jugarà avui a les 3 de la matinada entre els Països Baixos i el Marroc. I en ciclisme, Marcel Camproví ha arrodonit el cap de setmana pletòric per al ciclisme català. El barceloní ha guanyat el Campionat d'Espanya en ruta l'endemà que Mireia Benito consumés el seu doblet al Campionat d'Espanya.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: graciosa, des de l'àlbum El Baifo del Quevedo, amb Elvis Crespo, avui doncs sonant de nou al Flash Matí com a número 1 de la setmana, que a més repeteix, poca broma.
1: Ella graciosa, la vida és massa brossa.
0: Massa brossa, massa brossa. Repeteix com a número 1 de Flash FM, gràcies a les vostres votacions a flashfm.cat. No m'estranya tampoc,
2: Molt bé, sí, sí. És que està guai, la cançó. És que Quevedo té bones cançons,
0: Sí, sí, jo ja m'honorava que repetiria com a número 1,
2: Sí,
0: tenia
2: jo tota també.
0: La pinta, tota la pinta.
2: El pressentiment.
0: 10:06, nova hora d'aquest dilluns, del programa d'aquest dilluns 29 de juny, som al Flash Matí. Ja pensant una miqueta en l'emproper cap de setmana, perquè això és una cosa que aquí no podem evitar.
2: Ja estem a dilluns,
0: Bueno, saps què passa? Que, mira, si aneu a flashfm.cat podeu fer, entre moltes coses, dues molt de concretes. Una d'elles, votar per la cançó que més us moli del calibre 45, vale? I l'altra, consultar l'apartat Agenda per saber on estarà Flash FM properament. I és que aquest divendres estarem a la Festa Major Jove de Polinyà.
2: Ai, les festes major com m'agraden!
0: Sí, senyora, la Festa Major Jove, Flash on Tour, aquest divendres 3 de juliol. Us esperem a Polinyà com cada any, perquè recentment estem allà repetint jugada, i cosa que jo decideixo, desitjo que continuï així, saps?
2: Sí, clar.
0: Desitjo.
2: És que no, Polinyà, desitjo. Polinyà es lia molt sempre.
0: Va, us esperem a Polinyà aquest divendres a partir de la mitjanit a la pista poliesportiva del Parc de la Riera. Sergi Domena, Miquel González i qui us parla, l'Héctor Ortega.
3: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
0: Sona urgent la nova Moving to the Sun. Bon dia.
2: Bon dia.

0: És el Justin Bieber amb Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Toma ahí. A Flash FM. On si no... El Flash Matí d'aquest dilluns, primer programa de la setmana.
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.
0: I pràcticament un quart d'onze ara mateix d'aquest dilluns. Sona Movajo, el nom d'aquest artista, amb una cançó que s'enganxa com una mala cosa, d'estiu al 100%.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
2: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
3: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Atenció, Barcelona! Arriba l'oferta més boja de l'estiu a Windor Barcelona, el túnel de vent. De l'1 al 5 de juliol, aconsegueix un 50% de descompte en els nostres packs més populars amb el codi VERANO50. 5 dies per comprar i fins a 4 mesos per gaudir de l'experiència. Entra a windor.cat, selecciona Barcelona i utilitza el codi VERANO50. Windor, sent l'adrenalina de volar.
6: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
7: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
8: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
9: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
10: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
9: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
11: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
12: Quan baixen les temperatures, pugen les ganes de ballar.
13: Què? Tens ganes de moure't?
12: Si busques on s'amaga el ritme, pregunta'ns a nosaltres.
13: Que qui som? De veritat m'estàs dient que no saps qui som? Som!
14: La que manda.
15: I punt.
16: Flash!
17: Flash FM amb el poder del ritme.
18: This is Flash FM.
17: Tenim tot el ritme de les pistes de ball. Flash FM.
19: Flash FM.
17: La que mana.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash.

0: amb la nova línia. El flash matí d'aquest dilluns. Així comença aquesta nova setmana. Ben amunt, eh? I amb bona música.
1: Vale.
0: La del flash matí, evidentment.
2: I a tu t'agrada la benzina? La gasolina. Flash. Flash matí, el combustible que necessites.
0: Vinga, va, sigueu on sigueu del territori i feu el que feu ara mateix. Que millor que una miqueta de Bizarrap, en aquest cas amb el Daddy Yankee. I la número 0 de les seves Bizarrap Music Sessions. Bon dia a tothom.

0: cançó que va fer història l'any 2012, Don Omar i Juan Magán, el rei de l'electrolatino. Ella no sigue modas és el títol i avui, doncs mira, l'hem volgut fer servir també per ajudar-vos a encarar aquesta nova jornada. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Héctor Ortega, molt bon dia, què tal?
0: Som al Flash Matí, 2:15 ara mateix, exactament, d'aquest 29 de juny. Tenim més noticietes encara per vosaltres.
1: Sí, museus curiosos, podríem dir, al Japó.
0: Museus curiosos.
1: Més que un museu, és un aquari, a l'aquari d'Atoa, al Japó, que hi ha una petita habitació on tu pots olorar els culs dels animals.
0: No, perdona.
1: Però escolta, no literalment agafes un pingüí i fots esnifar el cul del pingüí.
0: Sí, però llavors... Com és la mecànica? Explica-ho, per favor.
1: Aviam, hi ha com quadres, hi ha com figures també, són molt diferents, on tu t'acostes i ells simulen l'olor de cada cul, de cada animal. Per exemple, hi ha un pingüí que està en pompa, literalment, no és un pingüí de

0: els culs dels animals per saber com oloren.
1: I home, ja que estàs allà...
0: Això ho podeu...
1: Com a curiositat, saps què vull dir? Allò que t'emportes, no?
0: Aviam, jo us aconsello que mireu internet els vídeos perquè allà ho podeu veure tot més bé com funciona i la reacció de la gent al olorar-lo.
1: Mare meva, estem fatal, eh?
0: És divertit, és diferent.
1: No, diferent segur que és.
0: És diferent.
1: Igual que cada cul, que també és diferent, segons el teu criteri.
0: Tant de bo no obressin un aquí, eh?
1: No cal obrir res.
0: Aviam si l'aquàrium es posa les piles.
1: No cal obrir res, literalment, d'acord?
0: No.
1: M'entens o no m'entens?
0: Clar que t'entenc.
1: Vale. El que sí que hem d'obrir, però, és el David Tirar Más Fotos, l'àlbum del Bad Bunny, en aquest cas per escoltar, doncs, evidentment, una que no li cal ni presentació. Nueva York!

0: Flash Matí.
1: Sí, el 29 de juny del 2007, fa, què, 20 i tants anys. No tinc ganes de sumar.
2: Quin any has dit?
1: El 2007, 21 anys. Doncs res, que... Em ho serveix,
2: per favor.
1: El senyor...
2: 19 anys.
1: 19, jo he dit 21, esclar. Apple, i ho has de fer la calculadora. Flash Matí.

0: cançó original era de Jay Wheeler, fins que Omar Kurz va dir: mira cap aquí que et faré jo un remix, que veuràs tu que bé, eh? I així va passar, efectivament, de Lejitos Remix. Jay Wheeler, Omar Kurz, al Flash Matí d'aquest dilluns 29 de juny del 2026, apropant-nos a 3:15.
1: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: Bueno, del Flash Matí i d'aquells i aquelles que matineu de valent aixecant el país avui dilluns amb cançons com, per exemple, el Machina Time.
2: Amigos, this is Dimitri Vegas, don't like Mike. You can now listen to our new single, Machina Time.

0: Flaix Matí, de 6 a 11, a Flaix FM.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
0: Flaix FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Torito. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flaix FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flaix FM 93.8.

0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash!
1: És molt difícil resistir-se al poder del llit. Per això aquí tenim tot el poder del ritme. Flash Matí.

0: cada cop que aneu de festa amb nosaltres en Flash FM. Si entreu a flashfm.cat, a l'apartat Agenda, veureu ja les dates d'aquest proper mes de juliol. Carregadíssim de festes Flash FM. Una d'elles, la primera, serà aquest mateix divendres 3 a Polinyà.
1: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Queda dit, eh? Aquest divendres 3 ens veiem a Polinyà per la festa major jove a la pista poliesportiva del Parc de la Riera, com és habitual. No hi falteu, va. Sona Bad Bunny, sona EO.
2: Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola. Todos los bandidos sueltan la pistola. Esta noche lo...

0: tant, doncs, això, la plena, amb Obion de Drums a la producció, tota la família aquí al darrere de la última cançó que posem, els del Flash Matí, en aquest dilluns. Que toquem el 2, però ho fem amb una dada curiosa, Gemma Manzanero.
1: Digue'm, Héctor.
0: Saps les típiques galetes amb trossets de xocolata?
1: Les Chips Ahoy?
0: Bueno, sí, ara sí. Es diuen Chips Ahoy. Vale. Doncs aquesta va ser una recepta accidental.
1: D'alguna iaia.
0: D'una tal Ruth Wakefield. Bueno, que llavors, bueno, no era una iaia, l'any 1938, que va incorporar trossets de xocolata a una massa, creient que
1: es desfaria.
0: Sí, al forn, però no va passar. I es van quedar allà, d'alguna manera, no sé ben bé per què.
1: Estan tan bones.
0: I va dir, collons, aquestes galetes amb trossos de xocolata ja és de per si una recepta que a partir d'ara serà un postre oficial.
1: És que estan molt bones.
0: Per tant, li heu d'agrair a la Ruth Wakefield la recepta de les Chips Ahoy.
1: Thank you so much, Ruth.
0: Bueno, Chips Ahoy, bueno, en fi, les galetes amb trossos
1: Espero
0: de xocolata.
1: Espero que Chips Ahoy li hagi pagat una milionada aquesta
0: sí,
1: dona.
0: Sí, sí, tres o quatre. Bueno, va, tanquem així el Flash Matí d'aquest dilluns, el primer de la setmana, 29 de juny. Gràcies per ser-hi, com sempre.
1: Com sempre, sou enormes.
0: Us quedeu amb l'Armand Maravall i nosaltres tornarem demà sí. A partir de les 6 del matí. No hi falteu. Fins demà, adeu-siau.
1: Adeu, adeu.
2: Flash FM. Són les 11.

0: Us he de confessar que aquests últims dies, per aquí per la redacció de Flash FM, et despistes i veus a la gent cantant així com... Yeah. Ha calat fort, aquesta. Ens l'estem fent molt nostra. Es diu Loco Loco i és el nostre nou megacrack. This is Flash FM. Obra dels DJs i productors Gordo i Rainier Zonabel, que l'han tret de l'estadi amb aquesta cançoneta que hem fet servir per començar. Nova hora després del Flash matí. L'Héctor i la Gemma, que ja marxen de l'estudi. Aquí em quedo jo amb vosaltres fins a les 4 de la tarda. Ei, bona tarda.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Bona tarda. Bueno, de moment, bon dia. De moment, bon dia. Anem a passar-ho pipa avui. Tenim bona música preparada, com sempre, amb molt bon ritme. De moment, el Ja pa què.

d'aquelles que ens incita a remoure el boiate, a fer un perreo duro abajo hasta el suelo, eh? Això ja ho coneixes, es diu Buri. Una col·labo de luxe de C. Tangana al costat de Becky Jim. Vinga, va, seguim amb més música. Aquí a Flash tinc preparat Quevedo amb el seu Columbia. També el 305 de John Summit i Fade. Abans, però... ara sí, ara vol entrar. Li feia una mica de coseta al J.C. Reyes. És una mica tímid, de vegades. Aquesta cançó es diu Loquita i és bastant xula. Loquita.

0: 93.8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: El nostre so és únic.

no t'enganyin, que no t'enredin. L'emissora amb més ritme no és cap altra que aquesta. Flash FM, el poder del ritme. A totes hores, tots els dies de la setmana, des del dilluns fins al diumenge. Gràcies a èxits com aquest, que és un èxit rotund aquest estiu 2026, el Coco del Omar Kurtz. Ja preparats Rels B i RVFV escalfant a la banda per sonar a Flash abans del Google.

Just ahir feia 7 anys que van publicar això, aquest àlbum conjunt, aquest àlbum que van fer de la maneta J Balvin i Bad Bunny, que es deia Oasis. I que incloia, doncs, 8 cançons, cadascuna millor que l'anterior, segons els experts. Aquesta era concretament la de Què pretendes? L'hem fet sonar a Flash FM. On si no? 11:37 del matí. Això passarà volant. Ja veuràs que en un obri tanca d'ulls se'ns farà el cap de setmana, ja. Amb el ritme que portem, hem agafat embranzida. I ens plantarem al fin de un altre cop. D'aquí no res. De moment ens quedem amb Quevedo i el seu Ni Borracho. Abans, Aïssa, Muchacha.

Bon trio que formen aquests Gonzi amb Psycho i la Marais Arcángel per fer aquest tema que es diu Exclusivo Remix. No confondre amb Remix Exclusivo, que és un altre tema. Aquest no te'l posem prou. Yes, sir! Vinga, va, camí de les 12 del migdia. Seguim en directe a Flash. Anem amb Emilia i Tini i el seu Blackout. Flash.

ens hem posat guarros aquesta hora. Això no tocava, ara, que un dilluns pel dematí. Què fem, posar això? Plan B, el duet format per Chencho i Maldi, des d'aquest àlbum absolutament històric, un dels millors àlbums del gènere, com a mínim un dels més guarros, segur, que es deia Love and Sex. Sí, senyor, sí, senyor. Camí de les 12, t'hem posat el Fanàtica Sensual. Arribarem a l'hora en punt amb l'ajuda, per exemple, de la Rosalía i el seu Millonària. També de Floyd Menor i el seu Peligrosa, o també Peligrosa, volia dir. O també Manuel Turizo, amb el Por un pendejo no se llora. Bon consell. Otra más.

Però que voldries tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. 100 al dòlar dintre la ment fucking money, man.

0: una cançó que està a tot arreu aquests dies, eh? A tot arreu! La Graciosa de Quevedo, repetint una setmana més com a número 1 del Calibre 45, la llista més important de totes, de tot el món. Quevedo al costat d'Elvis Crespo, amb aquest tema amb el qual l'han tret de l'estadi. És el tema que fa servir, en teoria, Espanya, la selecció espanyola, quan marca un gol al Mundial, sona això a la megafonia de l'estadi, per si no ho sabíeu. This is Flash FM. L'hem fet a servir per començar, per encetar nova hora aquí, al poder del ritme, a Flash FM. Què tal? Benvinguts, benvingudes, si acabeu de connectar. Aquí estem en directe per tota la penyeta, per tots vosaltres. Ens hem posat fa una horeta després del Flash Matí i jo em quedo amb vosaltres fins a les 4 de la tarda. Per tant, escolta...
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: Aquest sóc jo, es nota. Per cert, continua, la febre pel Mundial. Ja estem en eliminatòries. Bueno, el futbol, com està? Anem amb l'himne del Mundial, Vaya trunyaco de partit. Vaya trunyaco ahir, el partit de... Qui jugava? Ja ni me'n recordo, imagina't.

Pura potència, aquest Warsun Tonchemann del productor alemany Bennett, sonant just després del Dai Dai de la Shakira amb el Barnaboy aquí en directe a Flash FM. Que, per cert, parlant del Mundial que estàvem parlant abans, ja ho he recordat, eh? Era Sud-Àfrica-Canadà, Canadà, el partit d'ahir. Sort que va marcar el Canadà, perquè una pròrroga mitja hora més no me la trago. Avui, en teoria, hi ha partits més xulos, eh? Brasil-Japó, a les 7 de la tarda. Aquest té bona pinta, sí. I Holanda-Marroc a les 3 de la matinada. Aquest només per València. Vinga, va, anem a lo nostre. Rels B amb el Tuba Sin i després la curiositat, sonant a Flash.

0: 8.
1: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Circ du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
5: Surs a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
6: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La Sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anat Cohen, Sixun i Liz Wright. El festival es completa amb el Més Jazz, l'Andorra Jam Sessions, el Jazz al carrer i, per primera vegada, el Cinema Jazz. Aquest juliol torna a viure el jazz a Escaldes Engordany.
7: La teva discoteca particular es diu Warm Up.
8: Dame un grrr.
7: Escalfa motors a Flash FM cada dissabte de 9 a 10 del vespre.
9: Un què?
7: Una hora del Tech House més top.
9: Ok.
7: Nosaltres posem els temes i tu et poses com vols. La festa comença amb el Warm Up.
10: Okay.
7: La sessió oficial abans que petis a la nit. Warm Up amb el DJ de DJs Sergi Domena. Només a Flash FM.
11: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

un tema important aquest estiu. Es diu Moving to the Sun, amb les veus de la Ultra Naté i la producció del francès Hugel. Bueno, jo li dic Hugel. L'altre dia el Miquel González, al Flash Urban, li va dir Hagel i a l'Héctor Ortega li diu Ugel. Jo em sembla, diria, tampoc sé molt de francès, però diria que la pronunciació correcta és la de l'Héctor. Però vaja, escolta, cadascú que li digui com vulgui, tu. La qüestió és que és aquest tio francès que ho està patentant amb el Jamaican Bam Bam, amb el Moving to the Sun i amb tot el reguitzell de temes de Four House. Un màquina, el tio. De fet, aquest estiu estarà cada setmana a Eivissa fent lo seu. Igual que aquest Dark

se'ls acumula la feina a Lola Índigo i Manuel Turizo, que volen fer mil coses. És com es diu aquest tema que va entrar fa un parell d'anys i que hem recuperat aquesta hora quan pràcticament arribem a quarts d'una del matí. Aquí a Flash, a continuació, mira, buf, vaya tamarros que tinc preparat, tu. El Quiere Beber de la Noel AA i abans el Bad Bo.

una mica de ritme escaribenys, aquesta cançó sinònim d'èxit. La Karol G, la colombiana, amb això, des del seu àlbum Tropicoqueta de l'any passat. Si antes te hubiera conocido... Bueno, ella no sola, sinó acompanyada de tot aquest coro de dones que també l'acompanyen. Anem amb Quevedo i Nueva Línia. Això és el Golpito.

aquí el teniu, Seig, al costat de Darel, que es passa tota la cançó dient coses per sota. Dient, wow, wow. Mira, mira, ho acaba de dir. Wow, wow, tota l'estona, el tio, eh? Mira, ara ha dit ratat, fixa't, eh? És que no calla quiet, no pot parar quiet, no calla. Perreando, diu. Otro trago, és com es diu aquest tamarro que hem recuperat des de la temporada 2019. Jo sé que de vegades costa perquè això és dilluns i tal, i queda molt lluny del fin de... Però bueno, escolta, per anar fent boca, si vols... bueno, va, t'ho explico després. De moment, el Camins.

El Mike Towers ens fa venir ganes de festa, encara que sigui només dilluns, la veritat. Que parlant d'això... Us ho deia abans, que tenim ja el cap pensant en el cap de setmana. I amb raó, perquè tenim festes programades, a Flash FM. Som uns autèntics professionals de la festa. Aquest fin d'estarem... Mira... amb el Flash on Tour a Polinyà, amb la festa major jove, amb el Miquel González, el Sergi Domena i l'Héctor Ortega. I, a més, també el divendres, per la penya de la Riba, a l'Alt Camp, també serà el Domena fotent canya, el RIP AM Fest. Per tant, dues festeses d'aquesta nit de divendres, que tenen molt bona pinta i que, evidentment, porten el segell de Flash FM, l'emissora del ritme. Arribarem a la una, ho farem amb Juan Magán i també amb aquesta història de Tini i Ulises Bueno, que es diu Dos Amantes, i diu així.

0: cada cop ens agrada més aquesta proposta, aquest nou tema de Cordo. I want you. Una del migdia i dos minutets. Clar que sí, aquest Loco Loco, el nostre mega crack de la setmana, bé que es mereix una ronda d'aplaudiments. Molt bé, molt bé, molt bé. Li ha quedat molt xula el Gordo amb el Rainier Zone. Clar que sí, va bé, prou. L'hem fet servir per iniciar nova hora.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Espero que estigueu tenint un dilluns prou agradable. De moment aquí estem fotent el ritme i la xitxa de sempre. Escolta, i a més ens ho estem passant... Ens ho estem passant bé, estem disfrutant. Sona Farruko amb Steve Aoki, això es diu Ya pa què.

tremendo èxit aquest al Xina. Anuel AA, J Balvin, Ozuna, Daddy Yankee, Karol G, i són tots, no hi falta ningú aquí, eh? Boníssima! De fet, un tema basat, això alguna gent ho sap, en un tema original de l'any 2000 d'un raper nord-americà que es deia Shaggy. El tema original es deia It Wasn't Me. El que no sé ben bé és per què el tema es diu Xina. Això ho hauria de buscar perquè no ho he trobat. Per què li vam posar Xina de nom? Bueno, ja ho buscarem un dia, us ho explico. Una i deu. Tinc preparat ja el baile inolvidable de Bad Bunny, també Kano amb el Se Pone Las Nike. Abans, la novetat d'Helena Rose es diu La Semana.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
3: Ah, no? I com us ho heu fet?
2: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
4: Ui, sí! No sento res.
5: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart a Guix. 356-556.
6: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
7: Calibre 45, el repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
8: Come on,
9: let's go.
8: Let's go.
7: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
10: Flash.
7: El poder del ritme.

Aquí el teniu un cop més. Ell és l'Omar Kurz, un dels tios més en forma de l'escena del reggaeton a Puerto Rico, amb aquesta proposta que ha fet aquest estiu. Molt xula. Es diu Coco, per si no la coneixia. Sona quan queden 4 minuts per arribar a quarts de dues del migdia aquí. Sonant a Flash FM. En aquest matí de dilluns espero que estiguis tenint una bona jornada, que el jefe, la jefa, no et toquin gaire la pera. Per poder escoltar la musiqueta tranquil·lament, sonaran els Figaflaues des de Valls amb el Mossego. Abans, això que es diu, no tiene sentido.

així ens estem prenent el matí de dilluns avui, eh? Con calma, amb una mica de calma, escolta. No cal córrer, no cal tenir presses. No, home. Poc a poc, poc a poc. Era el Con Calma 2019, eh? El bo de... El tema basat en una... Ja ho diré bé, és que no... En una cançó d'Snow, això que no em sortia. En una cançó d'Snow, el bo del Daddy Yankee. Aïssa, R-U-B-F-U-B, és el Muchacha.

Aquest és un dels temes més importants, més famosos de la carrera del Rau Alejandro, el Zorro, al costat del seu col·lega, el productor Russian. Ja el coneixes, i si no, es diu Santa. Escoltes el poder del ritme entrant per les teves oïdes i activant els teus cinc sentits en aquest matí de dilluns. Flash. I anem camí de les dues. Ho farem amb aquesta novetat amb majúscules. Anna Mena, al costat de Lola Índigo, això es diu Petit Toa.

Tots dos han tret música últimament com a xurros, però aquí optem per aquest gran hit, aquest gran èxit que van firmar l'any 2023, el Yandel 150. Són ells, el Yandel i el Feid. Quan pràcticament arribem a les dues, queden 5 minutets. Ho farem amb el... Bueno, se viene, el Machine Time.

0: Hits FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. Xavier Espot ha estat el protagonista aquest matí al Consell General del seu darrer debat d'orientació política com a cap de govern després de 8 anys al capdavant de l'executiu. En el seu discurs ha fet balanç a les dues legislatures i ha repassat l'estat dels principals projectes de país amb la voluntat de deixar definits els grans reptes perquè puguin tenir continuïtat en el futur. El cap de govern ha anunciat en aquest debat la creació d'un programa d'ajudes destinats a les llars que destinen més del 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer. La iniciativa tindrà un abast ampli i no es limitarà als inquilins afectats per la fi de les pròrrogues extraordinàries als contractes, sinó que també inclourà aquelles persones que van formalitzar el seu arrendament a partir del 2022. A més, l'executiu treballarà amb els comuns en un programa d'incentius per promoure iniciatives público-privades que contribueixin a augmentar l'oferta d'habitatge al mercat. I també el govern ha anunciat que revisarà durant aquest mes de juliol el salari mínim per adaptar-lo a l'augment del cost de la vida registrat durant el darrer trimestre. El cap de govern, Xavier Espot, ha explicat que l'executiu avançarà aquesta actualització sense esperar l'inici de l'any que ve amb la voluntat de compensar la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors. I parlem del temps. Andorra ha registrat aquesta passada nit la primera nit tropical després que l'estació meteorològica de la Margineda, gestionada per FEDA, enregistrés una temperatura mínima de 20,3 graus. Segons el Servei Meteorològic, la nuvolositat de la nit ha impedit un refredament més intens després del pas d'un front que va deixar poca precipitació. Per aquesta jornada d'avui, després de les clarianes del matí, s'està ennuvolant i podrien haver-hi ruixats aquesta tarda, especialment a la zona oest del país, fet que pot permetre també que la temperatura baixi lleugerament.

0: Flash FM Andorra, 93.8. Flash
1: FM. Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
2: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
3: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Escoltes Flash FM Andorra.
1: Flash.
0: Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.

sintonitzes aquesta hora a Flash FM. Aquí anem sobrats de ritme. Semblem un extrem d'aquells del FIFA que van xatats, com 99 de pace. Els fots a córrer a la banda i te la centren i vol. Doncs pues aquests nosaltres, amb el mateix ritme de sempre, clar que sí. 2:35. Hem escoltat el Supernova del Psycho, el Granadí. Preparats ja també l'andalús RUV, UFV i Omar Montes amb el Prendio. Abans anem cap a Corea.

una d'aquestes cançons tan tristes que si l'escoltes mentre estàs al gimnàs, crec que fa l'efecte contrari i et dona encara més energia per dir sortirem d'aquí, sortirem endavant, ens posarem en forma amb una mica de ritme. Això ho farem, per cert, aquest diumenge, també, eh? I és que tocarà, ja toca, és que és estiu, toca posar-se en forma amb molt de ritme, és a dir, amb Flash FM. Aquest diumenge, 5 de juliol, al dematí, des de quarts d'11 fins a quarts de 12, una horeta de Flash Fitness. De Flash FM, a on? Doncs el segon aniversari del Time Out Market, que s'ubica a la segona, segona planta del Mare Magnum de Barcelona. Una sessió del Miquel González, sessió Flash, amb una masterclass de pur ritme i d'exercici dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas. Apunta't de forma totalment gratuïta, com ha de ser, a la web de Flash FM abans de que volin les places. Recorda, aquest diumenge, Flash Fitness amb Flash FM i el Time Out Market.

aquí estem de dilluns, però ja pensant una mica en el cap de setmana, eh? Tenim ganes de festa, sé que vosaltres també, si no, no estaríeu connectats aquí, estaríeu escoltant qualsevol altra cosa. Sona l'Overdrive dels francesos Offenbach, molt bona. Doncs mira, si voleu festa, t'explico. Aquest divendres tenim partida doble, eh? Perquè sabeu que estarem a Polinyà, a la festa major jove, amb el Miquel González, el Sergi Domena i l'Héctor Ortega. Fiestón! No us ho podeu perdre. I a més també a la Riba també hi serà el Domena, que farà doblet aquella nit, la nit de divendres, el RIP AM Fest. Per tant, si voleu festa, podeu comptar amb nosaltres a totes hores. Sonarà aquesta? Segur, és un temazo.

No és la primera vegada que el Fate posa veu a una cançó de House, a una cançó d'algun productor d'electrònica, ja ho va fer fa anys amb el Gordo, i una cançó xulíssima que es deia Hombres y Mujeres, ara ho ha fet amb l'estatunidenc John Summit, i aquest tamarro, un dels importants d'aquest estiu. Es deia Chica 305, te'l posem una i mil vegades perquè és molt xula. Arribarem a les 3 de la tarda, Flash, ho farem amb La Plena.

Aquí teniu això que es diu Loco, Loco, i que ens fa parar ben bojos, com si haguéssim pres alguna coseta d'aquestes que menciona a la cançó. Vaya tela, tu. 3:02 de la tarda. Com esteu, família? Ei. Espera. Això us anava a dir. No, espera, vaig a tirar uns aplaudiments, vale? Per vosaltres que esteu aquí aquesta hora aguantant la solana, o no fa tant de solana, el que sigui, i volia posar això... Bueno, se'ns ha mogut. No passa res, perquè això al final tampoc ho heu de saber. Mira, farem una cosa, escoltarem una cançoneta, vale? I li fotem canya, mira. He triat aquesta, per sortir del pas, per desitjar-vos una bona tarda. Sabeu que escolteu El poder del ritme, en trobareu, si no, aquí. Això és el Escápate conmigo.

Som-hi, ara sí, sonant a plena potència aquesta nova cançó del Farruko, el Farro. Es diu Ya pa què, l'ha fet en col·laboració amb Gracie, Steve Aoki, són en directe a Flash FM, l'emissora que has d'escoltar abans de sortir de festa. Sí o sí, clar que vinga. En certa manera, escoltar Flash és com fer els deures abans d'anar a la discoteca amb els teus col·legues, perquè sí, ja te'ls coneixes, els temes que sonen. Escoltar Flash realment és com un escalfament constant per quan surts de festa. Sempre els col·legues diuen, ostres, hòstia, meravella, tio, te les saps totes. Ah, perquè les he escoltat a Flash FM. Clar, això és, no és trampa, eh? Podeu fer-ho, podeu fer-ho. Us quedeu amb tots els èxits que sonen a les pistes de ball. Te'ls posem aquí, on si no. Vinga, va, 3 i 10 de la tarda, sonaran els Flash i els 31 Fam, també Nicki Nicole, abans Mike Towers amb la nova, es diu Una Namàs.

0: un buit.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria. Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina.
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
3: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
4: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
3: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

escoltes Flash FM, on ara mateix t'estem posant el Coco, tema d'Omar Kurz. Anem fent boca ja pel cap de setmana. Oh, hermano, és que estem a dilluns encara. Bueno, escolta, és que tenim un fin de xolo per endavant, eh? Amb dues festes Flash, ja t'ho he comentat abans, t'ho recordo, per si no ho sabies, aquest divendres 3 de juliol. Estarem a Polinyà, la festa major jove, eh? Oh, meravella, és que no sé on està Polinyà. Doncs mira, més o menys entre Mollet i Sabadell, Polinyà. La liarem parda des de les 12 i fins a les 6 de la tarda. Amb el Miquel González, el Sergi Domena i també l'Héctor Ortega. Posaran, per exemple, ja us ho dic jo, que la posaran segur, aquesta nova de l'Abat Vial, el Choque.

Ell és BL, el colombià, amb la producció de Obi on the Drums. Aquest tema es diu Mi Refe, fent pujar les temperatures encara més. Mare meva, mare meva, la onada de calor ja s'ha acabat, però continuem amb mig país encara 36-37 graus. Per favor, que s'acabi ja això. El que no s'acaba és el ritme que et portem cada dia, a totes hores. Anem amb un tema superviral aquest estiu. Es diu Maladí. Flash. Because everybody here is so sick. Say my name.

Tremendo aquest, de cantar-lo a ple pulmó. El Me Rehuso va sortir fa 8 anys, obra del veneçolà Danny Ocean. Que de ben segur que no deu estar passant uns dies gaire agradables com tota la comunitat veneçolana, tot el país de Veneçuela. Des de Plaix també els enviem una abraçada. Molta força, molt de suport a tota la comunitat que ens escolta veneçolana. Des del nostre humil puesto. Més coses, anem amb Hugel, com li vulguis dir, el seu Jamaica, en Bam Bam. Quan queden 19 per arribar a les 4, abans, però, Aïssa, IRVFV, el muchacha.

l'Omar Montes i el Bobe, sumant-se a aquesta cançó Dance en anglès, on ells hi han posat el seu segell característic. Sonant això quan queden 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda, moment en què s'hi posarà el domen amb l'Interactua. Queda poquet ja! Va, que jo encara posaré alguna més. De moment, aquesta, Bad Bunny. Ew!

0: Acabant de bojos aquesta hora aquí a l'emissora del ritme Flash amb aquesta col·laboració 100% de casa nostra. Figa Flowers amb la Muixca i aquest Diable, que és un dels temes més ben fets de reggaeton en català de la història. Molt bé, Muixqui. Vinga, va, jo per part meva vaig plegant, vaig tocant el 2. Ha sigut un plaer acompanyar-vos des del punt de les 11 del dematí, quan ha acabat el Flash Matí, i us he acompanyat fins ara, que comença ja l'Interactua d'aquí en pocs instants. Ja podeu començar a enviar els vostres missatges de WhatsApp per el Domènec, que els rebrà amb un somriure i amb ganes de posar-vos tot el que li demaneu, vale? Vinga, va, escolta, jo vaig plegant i demà hi tornem, com sempre.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, però jo me'n vaig. Tornem a obrir el capítol de El Baifo abans de marxar. Aquesta galleta la coneixes, però que és ben xula. Quevedo, ni borratxo. Apa, siau! Hoy me he visto...

0: tal, família? Bona tarda, benvinguts.
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: Una tarda més, aquesta del dilluns. Manuel Turizo sona amb aquesta cançó, ja sabeu, Por un pendejo no se llora.

0: que ens explica Manuel Turizo a través de la seva música, les seves cançons, aquesta una de les més recents, eh? I aquesta fórmula inequívoca d'acabar-les, eh? Aquí parlar una mica.
1: Un piquito.
0: Manuel Turizo, por un pendejo no se llora. Primera de tantes recomanacions avui, eh? No plorar en cap dels casos, però por un pendejo, si de cas, menys, si tots. Què tal, com esteu? L'Armand qui marxa, salutacions d'en Domènec, i entra al terreny de joc fins a les 8 a través del Interactuar de Flash FM, que com sempre reivindica la vostra presència. Essencial, bàsica, fonamental per poder dur a terme aquest show de ràdio. Sí, evidentment. 628-060513, 628-060513. Al llarg d'aquesta... Quina tonteria, no? Canviar de música per tornar a posar la mateixa és la cosa més ridícula que s'ha tirat una a la cara. Ara sí! Tinc per vosaltres unes quantes samarretes del nou. Torno a repetir-me si no ha quedat clar. Del nou, marxandatge de Flash FM, que és una autèntica meravella i que encara no té el privilegi de lluir qualsevol. Molt poques persones les tenen, eh? Però poquíssimes, eh? Tan poques que crec que es poden comptar amb els dits d'una mà. Si voleu alguna d'aquestes samarretes que tinc per vosaltres, demaneu, dediqueu la cançó que vulgueu, com sempre, a través del 628-060513, i al llarg de la tarda us les aniré regalant. Així de clar i català. Més fàcil, potser, ximpunt. Impossible, eh?
2: Oli, flasheros. Oli. Soc l'Àfrica i estic de canvi al Pedraforca que m'agradaria que fiquéssiu EO de Bad Bunny.
0: Molt bé.
2: Moltes gràcies. Besitos.
0: Moltes gràcies. Bon viatge, Bad Bunny. Primer de tants a la carta. Som-hi, va.

0: cançó sobradament coneguda, que s'allarga gràcies a aquesta nova versió, aquest nou remix que, pel que es veu, s'imposa i que normalment ens demaneu a veure a través del 628-060-513.
1: Hola, GFM, què tal, com esteu? Jo soc la Inoa i voldria que em posessiu la cançó del Delejito Remix de Omar Kurtz i Jay Wheeler.
0: I Jay Wheeler,
1: Adeu.
0: Adeu, simpaticota. This is the remix, baby, i us agrada. Ho sabem perfectament. Va, 628-060-513, 628-060-513, el WhatsApp del Interactua per mirar de fer-nos companyia mútua al llarg d'aquesta recentment estrenada nova setmana del mes de juny, que, per cert, ja està pràcticament a punt de quedar enrere, eh? I ja ens l'estem fumant, com qui no vol la cosa. S'han acabat els jocs, eh? S'han acabat la tonteria, ja, aquí. Ens diuen, hola, sóc el Fran, des de Santa Coloma de Gramenet. Santa Coloma. Us escolto ara mateix entrant al gym. Us voldria demanar, Ani Borratxo, i em faria molta il·lusió la vostra supersamarreta nova, que fins ara no he tingut mai sort. Moltíssimes gràcies, crac. Doncs vinga, et regalo la primera de tantes samarretes del marxandatge de Flash FM d'aquesta nova tirada, nova col·lecció d'estiu. Però no és pel gym, eh? És molt més. És per anar a una boda, quasi, de xulaquers. Hoy me habito.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest diumenge sortiràs de casa amb bambes i tovallola i diràs:
2: avui toca posar-te en forma amb molt de ritme.
1: El diumenge 5 de juliol al matí, de 11:45 fins a 12:15, arriba el Flash Fitness de Flash FM, el segon aniversari del Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum. Amb Miquel González, el DJ set de Flash FM, i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas.
2: Apunta't al formulari a la web de Flash FM abans que vorin les places.
1: Diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market.
3: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: La tornada al col·legi és més fàcil al Corte Inglés. Vas canviar el val escolar de la Generalitat i equipa't amb tot el que necessitis. A més, si reserves els llibres de text, t'endús un 10% de regal per futures compres. Fins al 6 de setembre. Consulta les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
5: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
6: Atenció, Barcelona! Arriba l'oferta més boja de l'estiu a Windor Barcelona, el túnel de vent. De l'1 al 5 de juliol, aconsegueix un 50% de descompte en els nostres packs més populars amb el codi VERANO50. 5 dies per comprar i fins a 4 mesos per gaudir de l'experiència. Entra a windor.cat, selecciona Barcelona i utilitza el codi VERANO50. Windor, sent l'adrenalina de volar.
7: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
8: I ara estic amb això.
9: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM. 93.8.
11: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Circ du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
12: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
13: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
12: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
14: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
15: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
16: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
15: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 834040. 834040. Lloga a Planxisteria Delfín.

0: El crit de guerra d'aquesta revolucionària cançó que tantíssim us agrada. Molt bona tarda, som la Carla i l'Ivan. Diu, estem de camí, a l'aeroport per anar-nos de vacances. Pots posar, sisplau, la cançó de Muchacha? Moltes gràcies. Doncs vinga, us la poso, tot i que no sé si us ho mereixeu, Enviar-nos un missatge aquí dient-nos que us aneu de vacances, tenim molt la baba, però ho celebrem moltíssim, de veritat. Que vagi molt bé i aprofiteu tant com pugueu, perquè, evidentment, com bé sabreu, el temps passa ràpid, i més si estàs de vacances, evidentment. 628-06-05-13, estem de tornada, després de la pausa de rigor, llegint-vos i escoltant-vos, com és el cas. Hola,
1: bona nit, sóc en Fabià.
0: Bona tarda.
1: I avui he anat a la Maquinista aquesta tarda a mirar una pel·lícula.
0: Ah,
1: i ara estem tornant. I, doncs, m'agradaria molt que fiqueu Dame de Bad Guia.
0: Marchando. Adeu. Apa, que vagi bé. Adeu.

0: Quina cançó, senyores i senyors, no cal ni presentar-la. Sabreu més que perfectament que és un dels grans himnes que ens ha regalat aquest 2026. Un dels paios de moda en aquests moments amb la seva casita a cuestas, aquest tio. Hola, Sergi. Dedica la canció Baile Inolvidable per tota la meva família, la Patri i la Ainara. I a tots els oients, sou increïbles. Moltes gràcies a vosaltres pel vostre missatge. Que sigui inoblidable, evidentment. Aquest molt bon èxit que es va marcar en el seu moment, Bad Bunny. Bé, una molt bona cançó per fer sonar sense anar més lluny. Aquest divendres posarem en marxa un nou cap de setmana que ens farà passar, en aquest cas, per Polinyà. I serem l'Héctor Ortega, el Miquel González, qui us parla, Sergi Domena, i un guest star, un convidat d'autèntic luxe, el nostre bon amic Atuma. A més, des de la terra, i vindrà a donar-ho tot a partir de les 12 de la mitjanit. Aquest cap de setmana, FM Jove de Polinyà. Aquesta serà la cita per engegar un nou cap de setmana intens, com pràcticament tots els que encarem d'aquest estiu. Vale? Anirem amb molta música, marxandatge de Flash FM i, com sempre, moltes ganes de passar-ho bé.
1: Hola, Flashero.
0: Hola.
1: Bona tarda.
0: Què dius?
1: Que de dilluns, sí. Això pesa.
0: Joder, sí, pesa.
1: M'agradaria demanar-vos la cançó de Shakira, Day-Day, sisplau.
0: Molt bé.
1: Vinga, moltes gràcies, que jo ja tinc ganes perquè el dimecres és el meu aniversari.
0: Molt bé.
1: Vinga, adéu.
0: A tocar ja pràcticament. Va.

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Que t'acompanyi. Interactua.

0: Bueno, bueno, bueno, muchacha. Aquí tenia per aquí, hola. Ah, que no tenim a ningú ara? Serà possible? Ara sí.
1: Hola, Sergi. M'agradaria demanar la cançó de La Villa. I res, doncs, bona tarda, una abraçada, xau.
0: Vinga, moltes gràcies. Igualment, que vagi bé, que tinguis una molt bona tarda, eh? Estem intentant esbrinar la lletra de La Villa per aprendre-me-la i cantar-la als shows que tenim pendents allà de tot aquest estiu. Hola, Flash, ¿podéis ponerme la canción Golden de K-Pop Demon Hunters? Va dedicada a mi familia de parte de Carlos, diu, i de paso, diu, regálate una camiseta de las nubes de Flash FM. Doncs vinga, ja que hi som de passada, una altra samarreta per tu. Moltíssimes gràcies. De les poques que tenim per començar a regalar-vos el nou stock de la nova col·lecció de samarretes de Flash FM, que són molt xules, va. I aquí teniu aquesta, Golden, és la que ens demanaven, eh? Cançó que no morirà mai, tu.

0: Aquesta també està de moda i sabem perfectament que us agrada moltíssim. La revolucionària Malati. He sentit, per cert, algun que remix molt aprofitable d'aquesta joia que posa en marxa la segona de l'Interactua. Amigo, a las 8, una tarda més aquí a Flash FM. ¿Cómo están los máquinas? ¿Cómo están los máquinas?
1: ¿Cómo están los máquinas? Lo primero es...
0: Bien. Fa una calor que espanta. Està plovent focs en aquell moment a tot el país, però bàsicament és el que s'espera i anuncien a bombo i plateret. És sempre més que recomanable un bon refugi climàtic i escoltar l'Interactua i Flash FM per mirar, en certa manera, de refrescar-se la mesura de les possibilitats. Un refresc musical. Poca cosa més podem fer, com a mínim de moment. Animeu-vos a contactar-nos i explicar-nos la vostra situació a aquesta hora de la tarda i d'aquesta nova setmana, d'aquesta engegada oficial avui dilluns. Hola!
2: Sergi, bona tarda, Laura de l'Ametlla, què tal?
0: Molt bé.
2: Última setmana d'aquest mes de juny.
0: Efectivament, així és.
2: I avui m'agradaria que em posessis, sisplau, la cançó de Manuel Turizo amb l'Helena Ros.
0: Sí.
2: Que crec que es diu La Setmana, si no m'equivoco.
0: Ah, es diu La Setmana.
2: I li vull dedicar a tots els flaixeros i a... Doncs moltíssimes gràcies i fins demà, fatonets.
0: Petons i que vagi molt bé, és nova i sona molt bé.

0: a poc i bona lletra, sempre. Dels millors i més sabis consells que us podem donar. Hola, Sergi, sóc en Marc des de Barcelona. Voldria demanar el golpito del querido. Diu, per la meva parella, la Sara, avui fem 2 anys junts. Ens encanta compartir moments com anar en cotxe, en flash FM posat i cantar-ho absolutament tot. Oh, que maco el missatge, per l'amor de Déu. No puc, Diu, si ens regales una samarreta seria molt top. Molta gràcies, Sergi. Doncs, home, jo crec que us la mereixeu, no? Va, samarreta del nou marxandatge de Flash Fire també per vosaltres. De seguida us prenc les dades i, bueno, no obliguem absolutament a res, però si ens envieu aquest mateix WhatsApp una fotografia un cop tingueu la samarreta posada i tal, és que res per veure com queda la història in situ. I conèixer de primera mà la gran audiència del nostre programa amb el marxandatge posat, No tiene precio, no tiene precio. Va, tinc unes quantes més, al llarg de la tarda. Si les voleu, me les heu de demanar mentre, a més, em suggeriu qualsevol de les tantes cançons que teniu disponibles de la nostra programació al 628-060-513. 628-060-513. Oli!
1: Bona tarda, Sergi.
0: Hola.
1: M'agradaria que poguessis posar la cançó de Dorayakis.
0: Sí.
1: O, si no, doncs qualsevol de Bad Bunny.
0: Vinga, alguna de
1: Bad Bunny. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: Moltes gràcies a tu. A tu, un petó ben gran, Posem alguna del Bad Bunny. Que crec que li fa falta, pobre home. No li va gaire bé la cosa.

0: escoltes l'Interactua. Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
1: Una cigarreta? O un bosc cremant? Una barbacoa? O les brases de milers d'hectàrees? Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Llimonada natural Don Simón. Amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
3: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada al col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
4: Atenció, Barcelona! Arriba l'oferta més boja de l'estiu a Windor Barcelona, el túnel de vent. De l'1 al 5 de juliol, aconsegueix un 50% de descompte en els nostres packs més populars amb el codi VERANO50. 5 dies per comprar i fins a 4 mesos per gaudir de l'experiència. Entra a windor.cat, selecciona Barcelona i utilitza el codi VERANO50. Windor, sent l'adrenalina de volar.
5: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: BQN pregunta... Una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
9: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP... Però després arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Torizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests... Andorra. Flash FM. 93.8.
11: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
12: Ah, no? I com us ho heu fet?
11: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
12: Ui, sí! No sento res.
13: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur... Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
14: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
15: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p. Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
16: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
15: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
16: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.

0: aquesta melodia que forma part de les nostres vides és un dels himnes més destacats de l'electrònic mundial. En aquests moments, hola.
1: Hola, bona tarda. Soc l'Àlex a Vidreres, amb els meus germans. I voldria que posis Màquina Time. Gràcies.
0: De res, home, bé faltaria. Els teus desitjos, i més si són d'aquest tipus, són ordres per nosaltres. Vegas Like Mike, que fan com a referència a l'Atlantis, un tema entranyable, emblemàtic de la música màquina d'aquest país. Molt bé. 3 minuts per 6:15 d'aquesta tarda. Tarda del dilluns, 29 dies del mes de juny. Aquest cap de setmana també passarem molta atenció la gent del Ripam per la Riba. Atenció, perquè formem, en certa manera, part del programa de festes previstes pel cap de setmana que comença divendres, tot i que nosaltres passarem concretament una estoneta per allà, cosa que és un honor, evidentment, dissabte a la nit. Compartint cabina amb els grans DJs i millors amics Roy G i Xavi G. I us parla Sergi Domènech amb el Soy Ritme de Flash FM. Donant-ho tot, eh? Ja sabeu com se les gasten la gent de la Riba i tindré l'oportunitat un cop més de compartir amb ells una altra nit memorable. Aquest és el primer avís de molts que farem al llarg d'aquesta setmana aquí a Flash FM, evidentment. Perquè ningú tingui cap mena de dubte. Bona tarda, Sergi. Soc en Dani, és de Tarragona. Em podria escriure per dedicar-li al meu germà alguna cançó de la Tini. Diu, sempre porta el cotxe a Flash FM i segur que li farà molta il·lusió escoltar el missatge i la cançó per la ràdio. Doncs d'això es tracta i això, evidentment, esperem. Dos amantes, Tini.
2: Para todos esos amores que dicen ser perdidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Us heu identificat ràpidament. Es tracta de Mike Towers, baby.
1: Bona tarda, Sergi. Estem aquí de tornada d'un dia de festa de pijames que hem fet. A veure si ens poses algú per rematar la tarda. Hem passat un dia fantàstic.
2: Des del polígono Can Jardí.
0: Molt bé, molt bé. Una altra ben forta. Una de mà de Mike Towers per vosaltres, simpàtics. Festa del pijama. Ara, a pràcticament les portes del mes de juliol, eh? Quan el que s'hauria de dormir és amb boles. Amb pilota picada. Els hi dono la flash, soc la Carla, des de Sitges. Vull dedicar la cançó Droga, per la meva mare, es diu Clara. Avui fa anys, diu, però no em deixa dir quants. Bueno, no passa nada, no passa nada.
3: No passa nada.
0: Segur que es porta molt bé. Diu, no és gaire de ràdio. La sinceritat també no feia falta, però bueno. Sempre que puja amb mi al cotxe acaba cantant totes les cançons que poseu. Moltes gràcies. Doncs mira, la felicitem. I tampoc som molt de felicitar, eh? Però ho farem, evidentment. Li desitjarem molt, molt bon dia i li fem sonar Mora i Ser Tangana, que és la cançó que li vols dedicar.

0: que no oblidarem mai, com pròpiament he dit fa un moment i m'he reiterat, perquè sóc així, sóc així. Bé, bueno, en fi. Hola, Sergi, sóc el Pol des de Badalona. Et voldria demanar Ayer la vi per la meva parella, la Laura. Diu, sé que potser no us escoltarà en aquest moment, però si després li dic que ha sonat una dedicatòria, segur que li farà molta il·lusió. Mira, diré més, ja que hi ets, pots tornar a escoltar. Si et ve de gust, jo recomano fer-ho de vegades, Els best moments d'aquest programa íntegres a flashfm.cat. L'apartat a la carta, efectivament. Vas allà, interactua i ho tens trossejat per hores. Una meravella de la tècnica. Una cosa exagerada, Com ha canviat esto.
1: Hola, Sergi! Soy Quimi de Lleida. ¿Qué tal el fin de semana? Caluroso, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Hoy me gustaría que me pusieras para empezar la de Camins. Se la quiero dedicar a todos los flasheros. Que tengáis un buen inicio de semana y hasta luego. Adiós.
0: Adiós, Pili, que vagi bé.

0: quan et preguntin
1: on és el poder del ritme, respon sempre el mateix. El poder del ritme és a Flash FM.
2: La que mana. Flash FM. Són les 6.

0: Oh, Quevedo y Elvis Crespo. Y aquesta cançó és la graciosa. És más sabrosa, com a mínim ho intentem que ho sigui. Amb aquesta molt bona cançó que aquesta setmana a Flash FM ostenta una casella de privilegi a la nostra programació. És la nostra número 1, number 1 del calibre 45. 628-0605-13, podeu anar demanant i dedicant cançons. I el que tinc aquesta tarda per vosaltres són samarretes del nou, repeteixo, del nou marxandatge de Flash FM, d'aquesta nova col·lecció recentment estrenada de samarretes que són una autèntica meravella en tots els aspectes, eh? Un nou disseny de samarreta que llueixen pocs afortunats de moment entre els que us hi podeu trobar. Demaneu, dediqueu la cançó que vulgueu i mireu d'aconseguir la vostra. 628-060-513.
1: Hola, Sergi. Oh. Soc l'Alejandra de Figueres.
0: Què dius?
1: I vull que em fiquis la cançó de Dai Dai, sisplau, de Shakira.
0: Sí.
1: I dedico a tots els meus amics i companys i companyes de classe.
0: Molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu-siau, que deuen estar de vacances o no, no sé. Suposo que sí. I els parem també escoltant el programa de ràdio i aquesta dedicatòria que els hi fas.

0: dice, como dice. Hola.
1: Hola, Play FM, aquí des de Lleida. Soc la Inma. Voldria dedicar aquesta cançó al meu fill Jan, que és un bailongo.
2: Molt bé.
1: Baile inolvidable. Hola, adéu, bona tarda.
0: Un petonet ben gran per tu, un altre pel Jan, una molt bona cançó, bailonga i, a més, inoblidable, aquesta del Bad Bunny, que revifa una mica pel que es veu entre les vostres peticions al llarg d'aquesta setmana. 628-060-513. No volem que falti de res. Balls inoblidables aquest cap de setmana, divendres, sense anar més lluny, a la FM Jove de Polinyà. El Parc de la Riera és la ubicació, en aquest cas seleccionada, per posar en marxa a partir de les 12 de la nit una altra inoblidable festassa d'aquest estiu. Amb molta atenció, Miquel González, Flash Urban, Héctor Ortega, Flash Matí, que us parla Sergi Domena, i el nostre partner increïble per aquesta santíssima i llarguíssima nit, a Atuma. Que li agrada repartir el que no està escrit, eh? Una molt bona festassa per aquest cap de setmana, per aquest divendres, concretament a la nit All Night Long. Això vol dir que sabem quan comencem, però mai quan acabem. Quan ens tallin tot el tema i tal. Hola, Sergi, sóc l'Anna, m'agradaria dedicar la cançó Jamaica al meu marit. Diu, avui és el seu aniversari, collons, avui fa anys tot Déu aquí, pel que sembla, eh? Diu, m'agradaria dir-li a través del Interactua que l'estimem moltíssim. Diu, i si guanyés una samarreta de Flash FM li faria molta il·lusió. Doncs, mira, no puc dir que no, evidentment, i menys sent el seu aniversari. Et prenc les dades i li regalo. Aquí està la cançó, va. Que soni aquesta percussió pel Jamaica en Bam Bam.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
2: Jo tinc al cap tota l'estona això.
3: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
4: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tots sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
5: Avançar-se a la tornada al col·legi té premi al Corte Inglés. Amb la línia avançament de tornada al col·legi comença el curs amb zero mal de caps. Finançant les compres escolars sense interessos TAE 0%. Quota mínima 30 euros fins al 30 de setembre. Únicament per clients amb targeta al Corte Inglés. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions del Corte Inglés Ponés a la botiga web i app.
6: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
7: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
9: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
11: Andorra. Flash FM 93.8.
12: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
13: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
14: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
13: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
15: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes.
16: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
17: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La Sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anat Cohen, Sixun i Liz Wright. El festival es completa amb el Més Jazz, l'Andorra Jam Sessions, el jazz al carrer i, per primera vegada, el cinema jazz. Aquest juliol torna a viure el jazz a Escaldes d'Engordany.
18: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.
19: Vols saber si la teva parella et posa les banyes? Ens vols explicar cotis del teu insti? O simplement vols riure amb nosaltres? Cada nit al Flash Urban us esperem perquè hi digueu la vostra. Participa i explica'ns la teva història al WhatsApp 699-69-69-69. Flash Urban. De dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit. I dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.
20: Que viva Flash Urban!
19: Amb Miquel González i Tomàs Poal. Flash FM Andorra 93.8.

0: Una boníssima sobrada, com una casa de pagès. L'ha colat ben colada aquí l'amic Quevedo, eh? Ni borratxo.
1: Hola, Sergi, sóc Lisan i tinc 11 anys. M'agradaria que posessis la de Ni borratxo de Quevedo.
0: Doncs aquí estava. Evidentment, si aquesta és la teva petició i el teu desig, estic encantat de complir-lo. Estem de tornada, després de la pausa de rigor, amb un bon ritme d'avui, eh? Hem fet xinutxena, a poc a poc. Per ser lluny no està malament, eh? No està absolutament malament. Hola, Sergi, bona tarda. Diu, t'escolto sempre sortint de treballar, camí de casa. Ja és la tercera vegada, diu, que intento demanar una cançó. Diu que la tercera va a la vençuda. Em posessis la morotxa del Lucra i de passada demanar-te una samarreta. Moltes gràcies. Mira, la samarreta me l'hauràs demanat una...

0: Bona tarda, Sergi. Soc en Gerard des de Reus. Et vull dedicar una cançó a la meva àvia. Avui ens ha fet el dinar a tota la família. També li agrada Flash FM perquè diu que li anima el dia. Si li poses Dardos, fliparà. Moltes gràcies. Doncs i tant que li posem. Dardos a Romeo Santos i Prince Royce, eh? Una romanticota aquí, la teva àvia. Vagi molt bé. Si torna a fer un àpat d'aquestes característiques, em passes l'horari i la ubicació. Estaré encantat d'apuntar-me, eh? Mengen 8, mengen 9. I aquest estiu sortiràs de casa amb bambes i tovallola i diràs, avui toca posar-se en forma amb molt de ritme. Diumenge 5 de juliol, al matí, de 11:15 fins a 11:15, arriba el Flash Fitness de Flash FM, el seu aniversari del Time Out Market, ubicat a la segona planta del Mare Magnum, concretament. Allà us espera Miquel González i Jason de Flash FM i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Paul Cejas. Apunta't al formulari de la web de Flash FM abans que volin les places. Diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market. Rebe maco que posar-se a fer esport, eh? En aquests moments. Oi, oi, oi! Oi, oi, oi.
1: Bona tarda, què passa, nen? Com
0: què
1: esteu?
0: Passa?
1: Vamos de camino a Malgrat de Mar, a Catalunya. Me gustaría escuchar la canción Hipócrita de Jimmy Chica o cualquiera de Anuel.
0: Anuel.
1: Un abrazo a todos y saludos.
0: Saludos.

0: Aquesta va sonant de tant en tant, tantes vegades com convingui, me la demaneu.
1: Hola, bona tarda, companys, com va, tot bé? Et voldria una cançó, que sou de Tortosa.
0: Sí.
1: He dit Mohamed, de Tres Patas.
0: Tres Patas.
1: I voldria una cançó de... de Verano Rosa. Per favor, gràcies.
0: Que sí, home, només faltaria. Que vagi molt bé, Txec. Et diguis molt bona tarda. Estem a les portes de les 7 des de l'Interactua, eh? Mentre va caient, a poc a poc la tarda, i mirem de recuperar una mica l'alè mentre les temperatures s'estabilitzen una mica, perquè déu-n'hi-do, eh? Hola, Sergi, sóc en Kevin. Digue, podries posar la cançó del taxi de Pitbull? Fa molt que no te la demanava. Comença la setmana amb força. Gràcies, jefe d'equipo. Bueno, amb força tampoc et pensis, eh? Amb les forces justes com per poder anar tirant. No puc queixar.

0: Festival de llums i colors amb aquest remix brutal que millora, tot i que semblava impossible, la versió original d'aquest de Lejito, Jay Wheeler, Omar Kurz, posa en marxa la quarta i última hora de l'Interactua Flash FM. Soy Rima, com sempre, a la carta a través dels vostres missatges.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Tinc una última tongada de sabarretes, el nou marxandatge del recentment estrenat marxandatge, nou disseny, nova col·lecció de Flash FM. Aquestes samarretes que van de lloves buscades, perquè de moment són pocs els veïns que les llueixen. Si voleu qualsevol de les que tinc encara per regalar, demaneu de dir que quan sou i alhora doncs ho proveu. I si em pilleu en aquell moment alineat, doncs mira, us les regalo. És ja fàcil, eh? Ja està prou complicada la vida com per, a més aquí, complicar-vos les més.
2: Hola, soc la Júlia. Volia demanar la cançó d'Ai Dai i dedicar-li a la meva família. Gràcies.
0: A tu, simpàtica. Shakira, un cop més.

0: cap mena de dubte, és una de les cançons d'aquest estiu. Ara ja és indiscutible. S'ha confirmat la notícia. Tots aquells que hi entenen ho diuen, eh? I jo m'apunto, evident. Ei, ja.
1: Hola, sóc l'Àlex i us volia demanar la cançó de la Graciosa dedicada a la meva mare guapíssima i a la meva germana.
0: Molt bé.
1: I vull anar entrant al sorteig de les samarretes. Adéu, plaixer-ho!
0: Adéu, adéu. T'ho m'he ensenyat a tu, eh? A la meva mami guapíssima, evidentment. Com ha de ser, sí, senyor. Que vagi molt bé, a rima de la Graciosa, de Quevedo i companyia. Per tu i per la teva mami, graciosa i preciosa.
2: Ei, Flaixero, què passa?
0: Què passa, què és el que?
2: Una mica més de resacón. Ja tot el cap de setmana vam enviar un àudio divendres.
0: Sí.
2: De que anàvem a Lloret de Mar i ja tornem cap a Tarragona.
0: No seria hora,
3: sorteig aquell de Got d'Aigua. Era Got d'Aigua, quin era?
2: Got d'Aigua.
3: Got
2: i res. Ens vam enviar una merda. Tants mosquits ni merda.
0: No va tocar, no va tocar.
3: Avui què sortegen?
2: Avui sorteig o què? Va,
0: avui sí.
2: Un sorteig.
0: Dos, tres.
2: Regalito, va. Vos, està fent molt llarg. Volem Amanece de Anuel, vale? Ah,
0: vinga, adéu. Vinga, no, macos.
2: Visca Tarragona.
0: I la seva gent.

0: Rico, bebecita.
1: Escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
2: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, l'oferta teatral continua ben viva. Al Teatre Condal hi pots veure Andrei Dorine, mentre que a la Sala Fènix s'hi representa la Taverna de los Perros. A l'Antic Teatre, del 2 al 5 de juliol, hi arriba Ínsula, d'Alexander Durán de Vins. I al Teatre Raval hi podràs veure La Gran Blue Nit, d'Elisabet Raspall. Si t'agrada la música clàssica, el 4 de juliol, al Palau de la Música, s'hi representa La Traviata, de Verdi. A Vilanova i la Geltrú, el 2 de juliol, arriba una nova edició del Vida Festival. I a Calella, dins del Festival NEC, hi actua Pastora. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
3: Carinyo, ja sóc a casa.
4: Hola, Reietó. Has picat molts humans?
3: Doncs no. S'han comprat Repel Vite Aroma Fresh i s'ha complicat.
5: Nou Repel Vite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repel Vite. Repel Vite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
6: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
7: No, m'ha entrat això.
8: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
9: Atenció, Barcelona! Arriba l'oferta més boja de l'estiu a Windor Barcelona, el túnel de vent. De l'1 al 5 de juliol, aconsegueix un 50% de descompte en els nostres packs més populars amb el codi VERANO50. 5 dies per comprar i fins a 4 mesos per gaudir de l'experiència. Entra a windor.cat, selecciona Barcelona i utilitza el codi VERANO50. Windor, sent l'adrenalina de volar.
10: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
11: La tornada al col·legi és més fàcil al Corte Inglés. Vas canviar el val escolar de la Generalitat i equipa't amb tot el que necessitis. A més, si reserves els llibres de text, t'endús un 10% de regal per futures compres. Fins al 6 de setembre. Consulta'n les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
12: Tinto de verano, Don Simón.
13: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
12: I ara... Prova el blanco de verano, Don Simón.
1: Andorra. Flash FM 93.8. Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
14: Dijous 2 de juliol, vine a la pool party de Nyos Park. Afterwork amb Albert Neve, DJ espanyol de música electrònica, Joyce i Ángel de Andrés. Que no t'ho expliquin, viu la millor festa. De 5 a 10, DJs, hits musicals i bon ambient.
15: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
16: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
17: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
16: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
18: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
1: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Com us està agradant aquesta cançó? És espectacular.
1: Sí, bona tarda, mana. Soc el DJ Lopeta.
0: Ja som tots.
1: Venga. Aquest cap de setmana ha sigut un cap de setmana rodó.
0: Ah, sí?
1: Perquè he anat amb el mood... amb els meus tiets al càmping Tossa.
0: Amb els tiets.
1: I de veritat que m'ho he passat superbé.
0: Pacotin.
1: I he fet amics molt agradables.
0: Oh.
1: De veritat que m'han tratat molt bé els nous amics que he fet. I res, m'agradaria dedicar-los una cançó a l'Eric, que és un dels amics que he fet,
0: sí.
1: I tots els altres també, el Lluís, el Joan i tots aquests. I els vull dedicar la cançó de Muchacha, de Veu de Feu Bé.
0: Adéu. Quina meravella, oi? Com ens agrada escoltar bones notícies per part de la nostra audiència. Si té un amic, té un tresor, eh? Cuida'ls moltíssim, home. Després d'un cap de setmana al càmping. Hola, Interactuar, sóc la Paula des de Barcelona. Vull una cançó per la meva amiga Carla. Si pot ser una del Set Encana, la que vulgueu. Aquesta va per ella i per l'estiu, diu, inoblidable, que tenim pel davant plegades. Moltes gràcies. Tu me dejaste de querer. El madrileño Set Encana, ja que ens fas triar. Aquesta que especialment sabem que té fans i agrada.

0: Actualment, la Indústria Inc.
1: Cada tarda tens una cita a Flash FM de 4 a 8. Interactua amb el DJ de DJs, Sergi Domènech.

0: Ocha, ocha, ocha.
1: Quina batxata tan potent, tan interessant i quin recorregut des del primer dia a la nostra programació, eh? Altíssima intensitat, perquè ho voleu així, bàsicament, eh?
2: Bona tarda, flasheros. Soc Susana de Lleida i m'agradaria demanar la cançó de Dardos, de Romeo Santos i Prince Royce.
1: Sí.
2: I se la vull dedicar a la meva germana Sheila, que viu a Esparreguera. I espero que estigui escoltant Flash FM i se la vull dedicar amb ella perquè me l'estimo molt i perquè aviat anem al concert de Romeo Santos i tenim moltes, moltes ganes.
1: Que bé.
2: Pues que tingueu bona setmana i una abraçada. Adéu a tots.
1: Adéu, que vagi molt bé. Guaita, ara que parlaves precisament d'Esparreguera m'he il·luminat una mica. Aquest cap de setmana, aquest dissabte concretament, i aquesta és una notícia d'última hora, senyores, senyors, teniu una festassa a un open air d'autèntic luxe, d'estiu en estiu. L'emblemàtic open air, les carpes de E-Latina, precisament a Esparreguera. La festa està servidíssima, s'han posat en marxa, tenen pràcticament tota una temporada pel davant de nits memorables i aquest cap de setmana, aquest dissabte, us espera la sessionassa del company Héctor Ortega del Flash Matí de Flash FM amb marxandatge de la del ritme i amb tot el team habitual de les carpes E-Latina. La festassa està garantida, no cal dir absolutament res més, simplement que us informeu de tot plegat, però encara no, perquè no està ni publicat, però en breu bastarà. Per tant, aquesta és una exclusiva. Aconseguiu les vostres anticipades, reservats, VIPs i de més. Ok, aquest dissabte, E-Latina, Esparreguera i les seves carpes amb Flash FM, la combi perfecta.
3: Bona tarda, Sergi.
1: Hola, maco, què tal? Com estan les màquines? Lo primero de todo. Bien, bien, bien, bien, bien. Ara s'ha parat això, no sé per què. Bueno, anem aquí, a veure.
4: Hola, bona tarda, soc el Carlos. Què tal? Com anem per aquí? Bueno, escolta, ja vaig cap a casa, que ja he acabat de treballar.
1: Sí.
4: Ja estic cansat, tu.
1: Estàs fins
4: d'on, no? No
1: m'estranya.
4: Sí. No cal ni fer la resta, vaja. Però bueno, escolta, de veure si em pots ficar una cançoneta, sisplau, del Bad Bunny.
1: Sí,
4: vale?
1: Sí, sí, sí.
4: I també, de pas, si pot caure una samarreta aquesta per poder anar al Cher Festival que vaig amb la meva filla.
1: En serio?
4: Vale?
1: Que bé, que bé.
4: I així la portaré segur.
1: Bueno.
4: Vinga, i t'enviaré fotos. Vale?
1: Vinga,
4: vinga, gràcies.
1: Així és d'intentar-ho. Moltíssimes gràcies, eh? Avui hem exhaurit ja els stocks. Demà per dia a les 4. Molt més interactuar a tothom. Que vagi bé i fins demà. De seguida, Flash Urban.

0: arribat el teu moment.
1: Bé.
0: A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la
1: polla.
0: Comença el Flash Urban.
1: Va, va, va, va.
0: Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: És dilluns, dia 29 de juny del 2026. Són les 8 en punt i comença un nou Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, molt bona tarda a tu i sobretot bona tarda a l'audiència. Ben preparada per trucar-nos, hòstia.
1: El Domènec que torna demà a partir de les 4 i nosaltres, que avui comencem la setmana i ho fem amb una pregunta bastant porca.
2: Sí.
1: Però guarra de veritat, eh?
2: Gran guarra de marrano, no? Marrano.
1: I és que volem saber quin és el lloc més random on heu anat mai a cagar.
2: Ara ens agrada.
1: Algun bosc perdut, a un lavabo d'un país exòtic, a qualsevol lloc que vosaltres considereu que podeu trucar ara mateix al Flash Urban i explicar-nos el lloc més random on heu anat a cagar, vale?
2: Exacte. I com som també persones molt curioses, doncs també tenim la pregunta de quantes vegades cagueu al dia. Volem saber-ho, per favor.
1: Vale. Farem recompte, eh? Quants cops al dia feu caca?
2: Jo he buscat abans al ChatGPT quan recomanen els metges i tal, i es veu que diu entre 3 cops al dia i 3 cops a la setmana.
1: Què?
2: O sigui, és molta diferència de marge, no?
1: Diferent... Sí, clar. És com,
2: no sé.
1: Bueno, és... com o res o molt, saps?
2: Clar, no sé què passa.
1: També d'aquí una estona sabrem quins són els països on millor es pot anar a cagar i on pitjor es pot anar a cagar si aneu de viatge aquest estiu, vale?
2: Això segons enquestes oficials de viatgers, que hem estat fent durant aquest any.
1: Dios! I si voleu també donar ítems i consells perquè aquest estiu, si se'ns anem de viatge i no sabem com gestionar quan tenim un apretón, doncs com podem fer-ho? Si algú vol tenir alguna experiència per compartir amb nosaltres, doncs ho pot fer-ho també, vale?
2: Clar, sobretot si aneu a viatges, doncs a països, com hem dit abans, exòtics, o si aneu a la platgeta, que és liat cagar segons quines platges, eh?
1: Home, cuidao.
2: Molt liat.
1: És que ja per començar a cagar a la platja ja... Cuidao.
2: Aquest lavabo de xiringuito com humit, que olora a caca de vaca, de vaca, de vaca. A vaca.
1: Vinga, va, telèfon obert.
0: 93 545 68 68.
1: Quants cops cagueu al dia i quin és el lloc més random que heu anat a cagar mai?
3: És que molt bé, però...
2: És molt bon programa, de dir, eh? Bon programa.
1: I també, si voleu, podeu demanar bromes telefòniques.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Bé, demaneu bromes telefòniques i nosaltres la fem. Vinga, va.
2: Intentarem el millor, eh?
1: Comencem?
2: Vamos, hòstia.
1: A cagar.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Flash

0: ¿A que esa ha sido la graciosa? Quevedo y Elvis Crespo, el Flash Urban.
1: Gracioso, querido.
0: Vinga, va, quants cops al dia cagues?
2: 93, bé. 545, 68, 68.
0: Hem de fer un recompte i farem una mitjana. A les 11, abans de marxar, farem una mitjana de quants cops caguen els nostres oients.
3: Farem els nostres càlculs i també farem la suma de si coincideix algun lloc random. Jo tinc ganes de històries i anècdotes perquè hi ha moltes persones que trucaran i ens diran que, clar, que no es podien aguantar literalment i que van haver de buscar-se la vida doncs, al lloc que havien d'anar.
0: És que quan t'avé...
3: No hi ha un altre,
0: Quan ve, ve. I ja està.
3: La típica de netejar-te amb fulles del camp, que a vegades pilles ortigues, que et pica l'anus.
2: 93 545 68 68.
0: Bona tarda, qui ens truca?
4: Hola, bona tarda. Saravi.
0: Saravi, des d'on ens truques, guapa?
5: Avi.
4: Pues d'aquí, d'Olesa de Montserrat.
0: Molt bé, Saravi d'Olesa. A veure, el lloc més random on has cagat?
4: Es que es random, te vaig cagar, va ser a casa de la meva àvia, que era una àvia molt humilda, i tenia bates normals, i no sé per què no podíem anar al bany d'allà, i ens tocava anar a fer pipi caca a la letrina. Un fàstic, perquè hi havia cucs, hi havia... Buah, tenia 8 anys.
0: Que asco!
4: Recordo que tenia 8 anys.
3: A una letrina. Però reina, un moment. Cagaves a una letrina, com si fos això la Segona Guerra Mundial.
4: No, imagina't, una nena petita de 8 anys que es pensava que cauria allà dintre i, buah, quin fàstic, moria del fàstic.
0: Però això per salut, per higiene... Per higiene de salut d'una nena de 8 anys és horrorós, no?
4: Bueno... Bueno, pensa que fa anys, bueno, jo ja tinc la meva edat, i tampoc, saps?
3: Sí, no has mort, està clar que has viscut, però la teva àvia qui era? Cruella de Vil? Per què feia aquestes coses amb els nens?
0: Per favor!
4: No, una iaia molt humilda, pobra.
3: Però ella també cagava allà, a la letrina?
4: Clar, pensa que ella cagava sempre allà, que els seus fills, que són els meus tiets i la meva mare, doncs, hi van fer el seu bany més modern. Clar, què va passar? Que no van fer-ho bé? O no sé què va passar, tenia 8 anys. No recordo ben bé el concepte, però sí que recordo que em va tocar anar allà i plorant i tot, i la meva mare...
0: Clar, però allò tenia...
4: No...
0: Escolta'm, allò es podia... Hi havia cadena perquè s'ho emportés tot o després s'havia de cuidar?
4: No, tenies que tirar com si fos carrín de fusta, saps? Sí. Vull dir, tenies que tirar això a sobre.
0: Vale.
3: Amb una galleda, no? Amb un poal o alguna cosa així. Bé!
4: Sí, més o menys, sí. O sorra, a vegades li tiraven, també.
0: T'havies d'emportar...
4: Però tot i així, veia els cucs, eh? O sigui, tot així blanc.
0: Hi havia cucs i tot.
4: Que asco!
0: I com tenies valor de cagar allà, amb cucs?
4: La meva mare, ficant-me la bronca que ho feia allà o allà, saps?
3: Jo ho he anat al camp.
4: No podia fugir encara.
0: Em sap greu, però la teva mare i la teva àvia es mereixien una bronca en aquell moment, eh? Sí, vull dir, és que clar...
4: Bueno, penso que allò, el millor en aquella època, era lo normal. Ara sí, ara tot és un escàndol, però...
3: Quina època? Quants anys tens tu?
0: Clar, a veure, quants anys tens tu, dia?
4: 40.
0: A veure...
3: No era normal.
0: A veure...
3: No era normal.
0: Clar, 30 anys enrere hi havia lavabos normals, ja, eh?
3: Sí.
4: Ja, bueno...
3: És que parles com si fos la postguerra i no tinguessis un IPA. A veure, per favor.
0: Tia, que tens 40 anys, tia, saps?
4: També és veritat.
0: Bueno, a veure, quants cops al dia cagues? Que estem fent la mitjana dels nostres oients.
4: A mi em costa molt. Pensa que jo no menjo gaire. Llavors, no tinc moltes coses que rebutjar. Llavors, és com més... Cago una vegada cada dos dies. Si menjo molt, sí que cago molt, eh? Per exemple, si vaig al McDonald's, és horrible.
0: Si vas al McDonald's... Baixa tot.
4: Assegurau.
3: El kebab també, eh? Un bon kebab surt ràpid per l'anus.
0: El kebab, baixa.
3: Déu-n'hi-do.
0: Vale, per tant, posem un cop cada dos dies.
4: Vale.
0: Vale.
4: Sí.
3: No, vale, no, ho estàs dient tu.
0: Clar, ets tu la cagada.
4: Sí, sí, sí.
3: Vale, si queréis,
0: clar. Vale, perfecte.
4: Per fer una mitja.
0: Un cop cada dos dies. Avui has cagat?
4: Encara no. Perquè vaig cagar ahir.
0: Ahir vas cagar, per tant, avui no cagarà. Cagarà demà, aquesta senyora.
3: Fumes tabaco, no, tu?
4: Sí, doncs mira, ara mateix m'estava encenent un CBD, o sigui que sí, tabac amb CBD.
3: Dios, no, pots dir-ho, són porros, però sense THC.
0: S'està fumant un porro?
4: És legal, eh?
3: Sí.
4: No, és legal. Ara, no és un porro, això és legal.
3: No, però diu, un cigarro amb CBD perquè quedi més maco, però no deixa de ser un porro sense THC. O sigui, no li col·loca, però relaxa.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Ah, jo no sé d'aquestes coses.
4: Sí, és legal. A mi si em para, jo em
0: relaxa. Tu quan fumes tens més ganes...
4: Ara no em poden treure punts.
0: Tu quan fumes tens més ganes de cagar?
4: No.
3: Amb el cafè, sí.
0: Amb el cafè i cigarro, muñeco de barro, no?
3: Totalment, això funciona,
4: mira que faig, eh? Soc molt de cafè, molt. És una passada, soc molt cafetera. O sigui, i no, què va. No és automàtic. A vegades penso, va, que avui no he cagat, va. Vaig a fer un cigarro i un cafè i no em passa res.
0: Sarabi, has de menjar més, eh, Sarabi, jo crec.
3: Sí, i és la dieta.
4: Bueno, ara, amb l'estiu, no menjo gaire, eh?
0: Pues molt malament.
3: I per què no, Sarabi?
4: Menjo normal, menjo amb sabida, no menjo per menjar. O sigui, menjo quan toca i el just, el que toca. No menjar per gula.
3: Però per què? Per la calor? La calor no t'agrada per menjar i tot el rotllo, o què?
4: Ara, som més de gaspatxos i més d'amanida, coses fresques. No sé si t'agrada més.
3: Fresca tu, querida.
0: Sí, sí. I escolta, quan estàs cagant, Sarabi, què fas? Instagram, TikTok o no estàs sense el mòbil?
4: Jo, a més, tinc TDAH. I a mi això de cagar és més de 10 minuts. Al bany m'agòbia, saps? I és com, va, que tinc moltes coses que fer.
0: Vas per feina.
4: Faig un ral, el que em vingui, i em netejo ràpid i em marxo. Llavors, després acabo de mitja hora, toca una altra vegada i llavors torno a anar-hi.
3: Jo sóc com tu, eh? El Miquel sempre em diu, ja has cagat? Quan vaig a cagar a la feina, sí. Jo trigo molt poc. Puc estar-me a màxim 2 minuts,
0: Vas molt ràpid.
3: Sóc la cabra de cagar.
4: Ara! I això m'ha... I jo igual. És brutal.
0: Molt bé. Bueno, Sarabi, estaríem molt de temps amb tu parlant i cagant junts, però passem una altra trucada, vale?
3: Oye, per ser l'última pregunta. Vale, el nom d'on és, Sarabi? Que m'agrada molt.
4: El Swahili, la meva mare, molt fan del Rei León, em va ficar el nom de la mare del Simba.
0: Dios!
3: És de Kènia, eh? Swahili, el nom.
4: Sí.
3: Molt bé.
0: Per tant, tu has vist el Rei León un piló de vegades,
4: sí,
0: suposo, no?
4: I moltes vegades. I he anat a Madrid, m'he emocionat de mil vegades, de mil maneres. Sí,
0: molt bé.
3: Vale.
4: Pues sí. Pues nada, res, nois.
0: Vinga, que vagi bé, Sarabi. Una abraçada.
3: Adéu, maca.
4: Igualment, una altra. Adéu.
0: De seguida més trucades. Volem saber quants cops al dia cagues i també el lloc més random on has cagat, vale?
3: Vinga, va, informació de servei per tota la societat catalana.
0: I si vols demanar una broma telefònica, ja ens pots enviar un WhatsApp ara mateix, si vols.
3: Vinga, va, espavila i demana'ns a través del 699-69-69-69.
0: Està bé.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Aquest diumenge sortiràs de casa amb bambes i tovallola i diràs...
2: Avui toca posar-te en forma amb molt de ritme.
1: El diumenge 5 de juliol al matí, de 11:15 fins a 12:45, arriba el Flash Fitness de Flash FM al segon aniversari del Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum. Amb Miquel González, el DJ set de Flash FM, i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas.
2: Apunta't al formulari a la web de Flash FM abans que vorin les places.
1: Diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market.
3: Atenció, Barcelona! Arriba l'oferta més boja de l'estiu a Windor Barcelona, el túnel de vent. De l'1 al 5 de juliol, aconsegueix un 50% de descompte en els nostres packs més populars amb el codi VERANO50. 5 dies per comprar i fins a 4 mesos per gaudir de l'experiència. Entra a windor.cat, selecciona Barcelona i utilitza el codi VERANO50. Windor, sent l'adrenalina de volar.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
7: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.

0: La Bizarrap Music Session número 0 amb el Daddy Yankee.
1: Ese soy yo.
0: Avui que preguntem, quin és el lloc més random on has cagat i quants cops cagues al dia?
1: Bé, hem arrencat el programa amb un oient que, recordem, va cagar a la latrina d'una iaia quan tenia 8 anys. O sigui, per trucar als serveis socials, eh?
0: Per favor.
1: No, no.
0: Vinga, va, truca'ns ara.
2: 93 545 68 68.
0: Un missatge que diu, bones, el lloc més random on he cagat ha sigut a una visita express d'anada i tornada el mateix dia a Zaragoza.
1: Vale.
0: I vaig anar als lavabos de l'estació de tren Las Delicias. Allò sí que va ser una delícia.
1: Oh,
0: per favor.
1: Clar, és molt random o què? O sigui, l'estació de tren Las Delicias...
0: Cagar una estació de tren, també et dic que... No
1: he de dir, molt maca l'estació de tren, eh?
0: És maca, sí.
1: L'hem buscat a Google les imatges i està molt fina.
0: Hola, bona tarda.
3: Bones.
0: Com et dius?
3: Marcel.
0: Marcel, des d'on ens trucàs?
1: Jo, Marcel Ventura.
3: De Tornabou.
0: Marcel de Tornabou, molt bé.
1: Molt bon lloc. M'agrada el nom. És com el del professor Tornasol, no? De Tintín, que hi havia el personatge aquell.
0: Escolta, Marcel, quin és el lloc més random on has cagat, tio?
3: El vidre del cotxe del davant d'un amic meu.
1: No.
0: El vidre del cotxe del davant?
1: No m'ho crec.
0: A veure, explica la història, Marcel.
3: Bueno, va ser una nit que vam sortir a Lleida.
1: Vale.
3: I pues, aquella nit el meu amic molt bé ens va portar.
1: Què va fer?
3: I llavors, pues, quan vam tornar cap al poble, tenia el cotxe aparcat a les piscines.
0: I et vas cagar literal al seu cotxe.
3: Això era... Això l'havia fet a les 6 del matí. I ell es va quedar a Lleida, tirat. Vale. El propietari del cotxe. Pues... Els dos peus sobre el capot... I la mà al techo.
0: I t'hi vas cagar sobre el seu cotxe.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per favor.
1: Però una cosa, a veure, ara siguem sincers, eh? Què et va fer el teu amic com perquè tu volguessis cagar-li al cotxe?
3: Bueno, perquè ell en teoria tornàvem naltres.
1: Vale.
3: I va haver una parada al pàrquing aquell dia i això, i feia una hora que l'estem esperant.
1: Val, si va una hora d'espera li has cagat el cotxe, joder, macho, és molt exagerat, no?
0: Jo el que no sé és que com tens el valor de posar-te al mig del carrer, baixar-te els pantalons i posar-te a cagar a sobre d'un cotxe.
1: Joder, jo no puc ni pixar un arbre, imagina't a cagar.
0: Vull dir, en quin moment et concentres per fer això, saps?
1: Joder.
3: Era de nit, bona de nit, a veure. És les 6, si comencem a veure, però amb aquell poble no hi havia ningú.
0: Ja, bueno, molt bé.
1: És que a Tornabou fan les coses així, eh?
0: Caguen a sobre els cotxes.
1: És tradició.
0: Al lloc dels ocells ho fan els humans.
1: Exacte.
0: Molt bé.
3: Havia sigut un lloc random, no?
0: Sí, no, totalment, no. No. D'això es tracta.
1: Sí, has complert moltíssim amb la dinàmica del programa.
0: I escolta, Marcel, quants cops cagues al dia, tu, a veure?
3: Depèn del dia.
1: Depèn de si hi ha cotxes o no al voltant, no?
3: Una mitjana de dos.
0: Dos cops al dia?
3: Un o dos, un i mig.
1: No, està bé, un o dos està molt bé.
0: Un o dos al dia. Vale, perfecte. Moltes gràcies, Marcel, que vagi bé.
1: Vinga, xaval.
0: Adéu. Molt bé, doncs això és el que preguntem avui, eh? Quants cops cagueu al dia i també, doncs el lloc més random.
1: Sí, de moment portem una letrina i el capó d'un cotxe d'un amic. S'ha de ser fill de puta, la veritat.
0: Per favor. Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Com et dius?
1: Ei, tio.
4: Jo sóc en Tutu.
0: Tutu!
1: Dios, com en Tutu.
0: No hay nadie como Tutu.
4: Tutu.
0: El substitut. Sí, sí, sí. Tutu, quin és el lloc més random on has cagat, tio?
4: Uau, fliparàs, a la duana d'Andorra.
0: Dios!
1: Molt bé.
4: Sí.
1: Què vas, amagar el tabac al vàter i mentre vas cagar, no?
4: Bueno, ho deixarem, no direm on.
0: Sí,
4: no direm.
0: Sí, volem saber a on.
1: Home, no, ara ho expliques.
0: A les duanes hi ha policies.
4: No.
0: Clar, a la duana d'Andorra hi ha policies.
4: Sí, clar, per això va ser.
0: Era en territori andorrà?
4: Sí. Clar,
0: era en territori andorrà.
4: Vale. Sí.
0: I allà hi havia lavabos públics o va ser al carrer?
4: No, tu cagues amb una ventaneta i t'està mirant la policia.
0: Dios!
4: Divertit.
1: Que hijo puta, clar, li van fer lo de...
4: Sí. Saps el millor? Que tu no pots tirar de la cadena, tiren des de fora, o sigui, la policia tira de la cadena.
1: Clar, o sigui, t'estaven fent registre de drogues...
0: Ah, sí?
4: No va ser tema de drogues, no.
1: Ah.
4: Es van parar per X motiu i jo m'estava cagant i vaig dir al tio, m'estic cagant, i va dir, bueno, pues aquí.
1: Vale, però llavors cagar. Has d'entendre que llavors ho fan perquè tenen por de que tu caguis o bellotes de hachís o bossetes de cocaïna. Sí.
0: I mira la merda de la gent que caga.
1: Sí.
4: Sí.
1: De professió en mirar merda, eh?
4: Una experiència.
0: I escolta, no pots dir el motiu pel qual et vas haver de parar a la duana d'Andorra?
4: Bueno, perquè vam gravar en vídeo a la duana d'Andorra.
0: Vale, i et van parar perquè avorressis
4: sí,
0: el vídeo.
4: Sí, perquè no es podia gravar en vídeo. Això estic parlant de fa 30 anys.
0: Ah, vale.
4: Sí, tenim una edat ja. Sí.
1: Aquell poli, creus que estarà viu encara o no, el que et va mirar la cara?
4: No, jo no me'n recordo de la seva cara, no, va ser molt divertit.
1: O sigui, potser encara va dormir pensant en la teva merda, bro.
4: Ara ho pots explicar i rius, però aquell moment va ser, bueno... Va ser, ja està.
1: És violent, sí.
0: Vale.
4: Sí.
0: Molt bé, gràcies, sí. Tutu. Ah, no, espera, vinga. Quants cops cagues al dia?
1: Exacte.
4: Buah, depèn, entre 3 o 4.
0: Anem pujant, eh? Ara entre 3 o 4 sí. Cops al dia, però quan menges, sí, tio?
1: Sí, sobretot, quan...
4: Quan menjo, cago.
1: Quants quilos perds al dia, tu? 6? Home.
4: No, ojalà. No,
1: però una cosa, cagar 4 cops al dia...
0: A veure, és molt, eh?
1: Jo penso que el Tutu menges bé, no? Tens una dieta equilibrada, relativament?
4: Bueno, tinc una dieta equilibrada o no, depèn de qui em comparis.
1: Però menges fruita, carn, verdura...
4: Jo menjo de tot, sobretot a la meva dona.
0: Per favor.
1: Mare meva, però tu, vaya cunyao, per favor, no m'esperava això.
0: S'obre caga com una oca el pavo.
1: Però tu, és per portar-te el zoo i no treure't allà.
0: Molt bé, gràcies, Tutu.
1: Sembles un mico.
4: Vols
2: fotre a parir el teu ex? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Escolta, que vaig amb la meva neboda Blau.
2: A Blau, què és
1: que
2: això?
1: Que hem anat a sopar. Blau. Ah, bueno, sí, no?
3: Pots deixar de dir Blau? Què és Blau, coño?
2: Digues el que és, tia.
4: És un nom.
2: Sí, pel nom de què? Una discoteca, un restaurant, un hotel?
1: Bueno, és en català Blau, azul, en castellano.
2: Per favor.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Bad Bunny i el Jayco junts amb això que es diu Duck Eating a través del Flash Urban. Avui que parlem de caca! Bien!
1: Ai, no, no, m'apagues el micro, no puc no. parlar. Molt bé.
0: No, si que... voler.
1: No t'agrada la meva veu?
0: Ja, pues va ser que no!
1: És que, a veure, la gent no ho sap, jo estic bastant afònic, vale? Tot i que estic dissimulant, hi ha moments que em sortirà aquesta veu de pollito.
0: No t'agrada la meva veu?
1: Estic dient,
0: Per favor.
1: Ai, Dios mío.
0: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal, com estem?
0: Molt bé, com et dius?
1: Hola.
2: Xavier.
0: Xavier. Bueno, no estem tan bé, en realitat, Xavier, però bueno, anem avançant. No.
2: Per què?
0: Perquè tenim ganes de vacances, que s'acabi la temporada, però ho farem, ho aconseguirem.
1: Sí, sí, no, no, veus que cada cop els temes que parlem són més ridículs? Avui toca caca, demà veurem, és que clar.
2: Sí, sí, sí, és complicat. La vida és molt complicada, eh?
0: No, és molt complicada. Perdona, sí. Xavier, cada dia ens reunim, vale, per saber quin tema fer.
1: Sí, és veritat, eh?
0: Fem una reunió diària de què parlem avui. Ja ho havíem dit, parlem de caca.
1: És que, per què ràdio? Però si veiessin els nostres guions, fliparien, eh?
0: Que tenim guió, eh?
1: Tenim una imatge de Mike Wazowski, de Monstruos S.A. al guió, i no és broma.
0: Xavier,
2: digues.
0: Quin és el lloc més random que has cagat, tio?
2: Doncs a dintre el cotxe.
0: A què?
1: Hòstia.
0: A dintre el cotxe has cagat?
1: Però el teu cotxe o el d'algú altre, o de lloguer?
2: No, no, el meu cotxe fa uns anys ja...
1: Però sí, què va passar? Vas tenir diarrea?
2: Sí, vaig tenir diarrea. Sí, sí. Anàvem cap al metge, i jo, durant el camí que anava amb el metge, doncs, em trobo malament amb la meva dona, ella tenia que al metge, i dic, bueno, tu baixa, i jo no puc sortir enlloc, tenia un bar davant meu, però no podia sortir perquè si estava ocupat, doncs...
0: Ja, t'haguessis cagat davant de tots els clients del bar, clar. Que tampoc
2: correcte,
0: era...
2: Correcte, sí.
1: Hòstia,
2: llavors, doncs va ser així. Va
0: per tant,
2: ser,
0: no estaves conduint. El cotxe estava parat en aquell moment.
2: El cotxe anava parat, però com que... Bueno, van ser 6 vegades,

0: per casa, que no ens veiés cap veí, i això.
1: I com...
0: Dins a la banyera i...
1: Com neteges el cotxe? Amb sis diarrees a dintre el cotxe?
2: O et vas cagar el pantaló?
0: No, només va ser el pantaló.
1: Ah, vale.
2: Ah, bueno. Sí, només... Clar, què prefereixes, fotre el cotxe o un pantaló? Ben fet, bona filosofia.
1: Sí, sí.
0: Un pantaló. El pantaló, tirar el pantaló i...
2: Clar, és que és perillós, depèn del calçotet que portis, perquè si portes d'aquests calçotets d'Avi Bailongos, sí, pots sortir per allà a la caca, però Dios, si portes els apretats de Calvin Klein, potser aguantes allà la pilota
1: uns
2: de merda.
1: Uns boxers normals.
2: Sí, d'aquests no que marquen no cul, es queda allà.
1: Dios.
0: Fa 20 anys, no me'n recordo.
2: Ja fa 20 anys.
0: Va ser molt bé.
1: És que és veritat que quan venen apretons, i punto.
2: Sí, no hi ha res a fer.
1: I tothom li venen, saps? Per sí, molt finolis o pijó que sigui.
2: No, és bueno, el cos, hem de fer cas al cos, és així.
0: Sí, va ser molt dur, però...
1: Ja. Yeah.
0: És la vida.
1: Ja. I escolta, Xavier, quants cops cagues al dia, tu?
0: Doncs del dia de la setmana. Normalment sempre és després de dinar.
2: Ah, mira-lo.
0: I el dissabte i el diumenge, que tenim més temps, doncs, més vegades.
2: Hòstia, és un home que s'organitza molt bé, la cagada, eh?
1: Té el rellotge cronològic sí, molt ben ficat, eh?
2: Sí, i al fin de, com toca desconnexió, pot donar-se un marge. Sí,
1: clar que sí.
2: Oi, que bé.
0: Pel matí no pot ser, perquè anem corrents pel col·legi i a la tarda.
2: Clar, tens nens, eh? Mira, ara es caguen els nens al cotxe i abans ho feies tu. Que maca la tradició, eh?
0: Sí. La meva filla anava amb mi ara mateix i dic, no truquis. Dic, home, sí que trucaré.
1: Clar que sí. Que està la teva filla amb tu ara mateix?
2: Passa-la.
1: Es mor de vergonya, no, la teva filla ara mateix? Sí,
2: perquè ella coneix la teva història de viejo senil o no?
0: L'he explicat moltes vegades.
2: Ah, l'explica sempre a la sobretaula de Nadal.
1: Clar. El dia que el seu pare es va cagar sobre el cotxe.
2: Que bonic, conya.
0: Sis vegades.
2: Clar, és que una cosa és que, cuidao, són sis vegades, bro.
1: I les té comptades, eh?
0: Va ser molt bèstia.
2: Clar, perquè van ser sis cagarros o van ser sis vegades que potser sortia més d'un cagarro? Perquè llavors evoluciona molt el número, eh?
0: Era tot. I una de les vegades, la tarda així, em truca el meu cosí. Truques, perquè... Que no... que m'estic cagant a sobre el cotxe, no puc parar amb tu.
1: El pobre potser et deia d'anar a fer una birra, saps?
2: Clar.
1: I tu allà cagant a sobre.
2: Allà cagant en ell.
1: Bueno. Gràcies, tio, gràcies, Xavier. Que vagi bé.
2: Adéu, Xope.
1: Adéu. Va, que de seguida arriba una broma telefònica.
2: Vamos.
1: Dios.
3: Al Flash Urban tens carta blanca per liar-la en directe. Truca'ns al 93 545 6868.

0: Tini i Ulisses Bueno, això es diu Dos Amantes, al Flash Urban.
1: Bé,
0: sempre he pensat que aquesta cançó seria com la intro d'una telenovela, saps? Dos
2: sí.
0: Amantes.
2: Li pega molt, és que saps? A més, dir-se Ulisses Bueno és nom molt de telenovela.
0: El rotllo, un passió de Gavilanes.
2: Sí, sí, 100%, eh?
0: Molt bé. Bueno, va, dit això, parem les màquines, 8:45 del vespre, moment perfecte per fer una broma telefònica.
2: Vinga, va, broma telefònica, i avui toca posar accent de fora perquè diu així. Buenas tardes, ¿podéis llamar a mi pareja? Sus padres tienen un restaurante y se toma muy a pecho las críticas. El restaurante está en Tabernas de la Valldigna y se llama Casa Murciano. Això està a València, ¿val? Mm-hmm. Le podéis decir que os ha pasado el número y que os ha recomendado un amigo de Gandía que tenéis en común. Mi pareja se llama Salva. Ens ha passat el número i diu, le podéis decir que habéis ido a almorzar y que la carne que os han puesto es del Mercadona, que estaba muy seca, bla, bla, bla.
0: Vale. Doncs vinga, anem a trucar a veure si ens agafen el telèfon. Doncs vinga, estem marcant aquest restaurant.
3: Movistar le informa de que actualmente no existe ningún...
0: ¿Cómo que no existe ningún?
2: A veure, doncs potser hi ha hagut un error a l'hora de... Apuntar, enregistrar el número. Recordem, truquem a un xaval que no es pren molt bé les crítiques i anem a criticar el restaurant dels seus pares, ubicat a València, val?
0: Se llama Salva.
2: Salva, aquí en tenim un.

0: Déu-n'hi-do.
1: La Salva agafa el telèfon, tia.
2: És el buzón de voz, però en robot, no?
3: Està disponible. Grava tu mensaje.
2: Tornem a intentar un altre cop. Jo crec que ens ha penjat, eh? S'ha penjat molt ràpid la trucada, sí.
4: A veure, tornem a provar.
2: Vinga.
4: Si el Salva ens torna a agafar el telèfon.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hòstia, però no tens accent de Lleida, tu, no?
2: Zero.
3: No sé, no sé.
1: Bueno. Ah, ets romanès.
2: És romano?
3: Cubano.
2: Ah, cubano. Ah, vale, vale.
1: Prefiero a tu hermana, eh? Les cubanes m'encanten.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: És bona aquesta cançó del Cano i el Justin Quilos, eh?
1: El Justin Bieber i el Cano.
0: Quilos, Quilos.
1: Ah, bon combo, eh? Sí, sí. Estaria guapo que fos l'altre.
0: Olvidar-nos de tot. El que no ens oblidem és a partir de les 9 hem de posar la cançó perquè els nens i les nenes ja no poden trucar al Flash Urban.
1: Així que res, escoltar-nos però sense trucar-nos, eh?
0: Això mateix.
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.
1: Bé.

0: A partir d'ara els nens i les nenes no poden trucar al Flash Urban, però sí que poden escoltar-nos. I ja està, vale?
1: Exacte, així que res, podeu anar al llit, escoltar-nos amb el ràdio Makuto, però no marcar mai de la vida el vostre telèfon.
0: Les 9 en punt, fins les 11, que avui estem preguntant quin és el lloc més random on heu anat a cagar. I també preguntem quants cops cagueu al dia.
1: Sí, volem fer una mica la mitjana i al final del programa direm quan caga l'audiència del Flash Urban en termes de mitjana, com he dit abans.
0: Tenim un oient ha dit un cop cada dos dies. Un altre diu entre un o dos, dos cops al dia.
1: Vale.
0: Un altre entre tres o quatre cops al dia.
1: Això és una barbaritat, eh?
0: I un altre un cop al dia.
1: Un cop al dia. Cuidao. No, no, jo afirmaria fer-ho dos cops al dia. Però jo al matí i a la nit, saps?
0: A lo ràpid.
1: A lo... Sí, pim-pam.
0: Doncs vinga, va.
2: 93 545 68 68.
0: Abans tenim... És que està jugant ara mateix al Mundial del Brasil-Japó.
1: Brasil-Japó, de fet, acaba de marcar el 94. Brasil un gol i res, queden segons perquè acabi el partit.
0: Mira, parlant del Mundial, tenim aquest missatge.
3: Hola, Flaixeros. Hola. Soc la Mira i vull que poseu la cançó de Dai Dai de la Shakira del Mundial. I espero que del Mundial guanyi Marroc.
0: Doncs vinga, gràcies per participar. No és el tema que estem parlant avui, però bueno...
1: Nosaltres també anem amb el Marroc, eh? Sí, sí.
0: Sí?
1: Tenim moltes ganes que guanyi el Marroc.
0: Les 9 i un minut.
1: Moltes.
0: Avui anem a parlar de caca.
1: Sí.
0: Hola, qui ens truca? Vaja, t'han penjat.
1: El pitjor moment. Va, va, va, truca.
2: 93 545 68 68.
0: Perquè avui estem parlant de caca.
1: Yeah.
0: Hola.
4: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. A les 9 del vespre. Com et dius?
4: Quim.
0: Des d'on es truques, Quim?
4: Des de Manresa.
1: Vale, Quim.
0: Quin és el lloc més random on has cagat, Quim? A veure.
1: El Marroc.
4: Pues, home, el lloc més random jo crec que ha sigut en una església.
1: A on?
4: En una església.
0: Dios!
1: Hòstia, l'església té lavabo. Bueno, clar, el sacerdot ha de treure el gust de Crist.
0: El mossèn allà...
1: Ja, ja. Home, tenen aquests vestits que són fàcils per cagar, no?
0: Home, perquè saps, és com una faldilla que...
1: Clar, clar. No, no, està molt bé.
0: Sí, sí.
1: Amén.
4: L'utilitzen per pujar-se els pedals nens, també.
1: No. Hi ha un límit d'humor... Hi ha un límit amb humor d'església. Si us plau, t'ho demanem, eh?
0: Vale, va. A veure, Quim, va, centrem-nos. Per què vas, vas acabar cagant a dintre d'una església?
4: A veure... havia menjat un durum, amb, no sé si estava molt ben, en molt bon estat, i veure, doncs pues mira, ja són coses que passen.
0: I el durum et va sentar fatal.
4: Vaig veure el lavabo i vaig dir, pues mira, toca.
0: Clar.
4: Toca, toca.
0: I vas deixar la teva marca a dintre de l'església.
4: Efectivament.
0: Molt bé.
1: Home, un durum abans d'anar a l'església no és pecat? Home, no, no, clar, no, no, no hauria.
0: Per què?
1: Home, no, ser. El durum no, clar.
4: Perquè és... Bueno, ja diuen que si menges durum, cagues blàndum, no?
1: Sí, clar, això sí, clar, que és cert.
0: Això t'anava a preguntar, molt sòlid no era, no, aquella caca?
1: Bueno...
4: No feia pinta, no, no.
0: No era gaire sòlida, aquella caca.
1: I crema, allà baix. És que és horrible, el durum.
0: Ah!
1: Sí, sí, és veritat. És el durum mira que està bo, eh? A mi m'encanta, és collonut de sabor, però clar, quan cagues allò...
0: És que vaya bomba, eh?
1: Déu-n'hi-do.
4: Sí, una mica, una mica.
0: Vale. Escolta, quants cops cagues al dia, Quim, tu?
4: Pues unes
0: 6
4: vegades.
0: Què?
1: No, és mentida.
0: Mentida.
1: No, home, no.
4: No, no, no, no, tinc un problema a la panxa que m'ho fa fer.
1: És real o no?
0: Tens un problema a la panxa no, no. Que et fa cagar 6 cops al dia.
4: No ho diguen conya, no ho diguen conya. No, no. Parant, no res.
1: Hi ha persones que...
0: Ingressat.
1: Hi ha persones que és veritat que mengen... A la que mengen caguen, això és cert. Però clar, això aplica sí, també això. A una barreta energètica, per exemple?
4: A la barreta energètica no, però per exemple, si menjo... Jo què sé... Les energètiques no, perquè són cereals i això aguanta.
1: Vale.
4: Jo què sé, si menges un trosset de formatge, sí.
0: Tu cagues de seguida. Però tu, clar, tu tens una constitució, per tant, bastant prima.
4: No, al contrari.
0: Ah, sí? Ah.
1: No, no ets de metabolisme accelerat, com que diuen, o què?
4: No, no, al contrari, al contrari.
0: Mm-hmm. I quina és aquesta malaltia que tens que el qual et fa... Tot el que menges ho cagues, quasi tot?
4: Encara no ho saben.
0: Mira, ah, t'estan fent...
4: Vaig fer un mes.
0: T'estan fent proves.
1: Però de moment ho treus tot pel culet, no? O sigui, perquè hi ha gent que sí que li passa que li han de fer una operació i ho treuen per l'intestí o alguna cosa així directament per la panxa. Sí, no, no, és molt habitual.
4: No, no, ho treu pel cul,
0: Ho treus pel cul.
1: Vale, vale.
0: Però, per tant, això és bastant nou o t'ha passat tota la vida?
4: No, em va començar a passar per a cosa d'uns dos anyets, una cosa així, fa dos anys, i bueno, doncs...
0: Vale, vale. Bueno, pues cuida't molt, vale, tio?
1: Sí, i clar, recomanen alguna dieta concreta o tu vas fent la teva?
4: Sí, bàsicament arròs i pollo.
0: Has de menjar cada dia arròs i pollastre, tio.
4: Bueno, no, varia una mica, però bàsicament em diuen que el millor és arròs i pollo.
1: Ja, joder, pobret.
0: Bueno, bueno, pues ànims, gràcies per trucar-nos.
4: Moltes
0: gràcies. Adéu. Literal que s'emporta el rècord de cagar 6 cops al dia, crec que poca gent el superarà, eh?
1: Home, és una barbaritat, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: Joder.
0: Vinga, va.

0: al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Us truco tornant de l'aeroport. Torno d'Ibiza just, ja estic aquí al cotxe amb la meva parella i la meva cunyada.
2: I ho heu fet a Ibiza, festa?
1: Home, una ratlla entre pitjor espatlla i ja està.
2: Tu ho has fet aquests dies a Ibiza?
1: Déu meu.
3: Clar, ara entenc per què li diuen la Illa Blanca a Ibiza. Clar, tot
0: a tu, què t'ha passat avui?

0: nueva línea, ahí Quevedo. Això és igual golpito. Acabo i se pregunten el lloc més random on has anat a atacar.
1: Truca'ns ara. Sí, sí. 93-545-68-68.
0: I també estem fent la mitjana de quants cops caguen els oients del Flash Urban.
2: Exacte, són les dues preguntetes del dia. El lloc random, doncs això, molta gent ha parlat de cases de familiars on hi havia un lavabo tieso, a cotxes, molt vehicle han dit avui, eh?
0: Sí.
2: Més d'un cotxe han comentat. Sí.
0: Si vols, pots trucar-nos ara mateix al 935456868. Atenció, perquè d'aquí una estona farem una felicitació d'una filla cap al seu pare, molt especial i molt maca, que estem segurs que us agradarà moltíssim.
2: Sí, de vegades ens posem cursis, eh?
0: Sí.
2: Sempre som gamberros, però de tant en quant una mica Barbie ens agrada ser.
0: Són coses que vosaltres demaneu a través del WhatsApp de la ràdio, a través del 699-69-69-69, i nosaltres ho fem per què? Pues perquè ens agrada aquestes coses.
2: Sí,
0: i ja està.
2: Som molt de compartir amb vosaltres i de, bueno, i de fer el bé per la societat catalana. És molt important.
0: Va, truca'ns ara, que tens el telèfon lliure.
1: 93-545-68-68.
0: De moment, la mitjana dels nostres oients en cagar diàriament.
2: Sí, de, vale.
0: Hi ha una persona que caga 6 cops al dia. Una un cop, una altra entre 3 o 4, una altra entre 1 o 2 i una altra un cop cada 2 dies. Hi ha molta varietat, eh?
2: Hòstia, Déu-n'hi-do, eh?
0: Molta varietat.
2: Déu-n'hi-do.
0: Cosa que ens agrada.
2: És una fantasia.
0: Lo de cagar cada dia.
2: Cagar, sí, sí, sí, cagar 3 cops a mi em sembla bé, és com rotllo als àpats.
0: Però 3 no és excessiu, ja.
2: Jo ho veig bé, eh?
0: Sí.
2: Rotllo esmorzar, dinar, sopar.
0: Però pam. Li dona el cos a fer un tanta solidesa.
2: Pam, 3 dies. Ai, 3 sí? cops al dia, sí, pam.
0: Sí?
2: Sí, sí.
0: Que, per cert, quin és el, si ara jo anés de viatge, quin seria el millor país per cagar?
2: Doncs mira, ens hem informat, vale? Això són enquestes que s'han fet a viatgers, i si voleu anar a un lloc a cagar i dir, hòstia, que bé, a qualsevol lloc, perquè al final si vas a un hotel de 5 estrelles d'un país de pinga...
0: Home, clar, estàs xilíssim.
2: Estàs bé.
0: Sí.
2: Però, tema lavabos públics i restaurants i a tot arreu, al Japó.
0: El Japó és el millor lloc per cagar públicament.
2: És el millor perquè hi ha dues coses, hi ha dos factors a tenir en compte. El primer és que tenen aquests vàters tan intel·ligents, vale?
0: Que et neteixen el cul.
2: Et neteixen el cul amb un xorro d'aigua.
0: Dios.
2: I després que els lavabos públics estan sempre molt nets. Tenen un servei de neteja de lavabo públic molt bona.
0: Sí? Per tant, el millor lloc del món per cagar en un lavabo públic és el Japó.
2: El Japó, sí, sí.
0: I en canvi, el pitjor país del món per cagar en un lavabo públic...
2: També ens hem informat, recordem que això no és tema nostre, és de les enquestes que hem fet a viatgers del món i el pitjor. Jo no ens sorprèn, ni us sorprendrà a vosaltres, però és la Índia.
0: La Índia?
3: Bomba.
0: A la Índia, cuidado si aneu a la Índia aquest estiu, perquè els lavabos públics són una pinga.
2: Sí, jo crec que la majoria, almenys, sí. Jo crec que sí, és que clar, jo em sap greu, però m'imagino la típica letrina...
0: No, a veure, aquesta tarda hem estat mirant lavabos públics de la Índia.
2: I, bueno...
0: I ho hem passat realment malament amb les fotos que hem vist, eh?
2: En canvi, hem buscat els del Japó i semblaven al Museu Gaudí.
0: Que sí.
2: Estaven genials.
0: Sí, que estaven molt fins, la veritat, eh? Molt bé, que culturals que som, com volem, eh?
2: Som molt d'investigar el tema viatge, una ruta de caca. Sí, sí.
0: Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, guapa, com et dius?
2: Ei.
4: Laura de Tordera.
0: La Laura de Tordera.
2: Bon lloc, ens encanta.
0: Com estàs, carinyo?
4: Molt bé, traient el gos que anem cap al riu a refrescar-nos.
0: I a cagar el gos també, no? Vull que parlem de cagar.
4: Ja te digo.
2: Claro, clar. Molt bé.
0: Escolta, Laura, quin és el lloc més random que has cagat?
4: Bueno, doncs una vegada... estan en l'Òpium de Malgrat, el coneixeu?
2: Òpium de Malgrat de Mar?
0: No, una discoteca de Malgrat de Mar.
4: Sí, una discoteca, sí. Vale. Correcte. Bueno, pues em van sentar malament unes cubatilles.
0: Dios.
2: Sí, seran les cubates, segur.
4: Sí, que sí. Ah. No em facis poca que vaig de malament.
2: Ah, hòstia, vale, pues no parlis.
0: Per tant, vale. et va venir un apretón i vas haver d'anar al lavabo.
4: Molt bèstia, d'aquells que, encara que no vulguis, deixes el bany fet un cristo. Buh. Bueno, vale. Exacto. Buh. Vale, pues estan allà, en plena faena, que jo no parava, rotllo font, anaven entrant les ties al lavabo i totes. Ui, que peste, que peste, alguien se está cagando.
2: Que ràbia, perquè saps que ets tu i t'has d'esperar que marxi tot quisqui, perquè si no sortirà la guarra del pueblo.
0: Claro.
4: Que va, mala suda. Jo vaig sortir tot ancha i li vaig dir, cuidado con ese baño que lo he dejado bonito.
0: Molt bé, clar que sí.
2: Ara.
0: Visca la Laura.
2: Ben fet, coño.
4: Clar que sí.
0: Però una cosa, és que cagar els lavabos...
4: Una cosa, cagar caguem tots, no? Fins que jo sé. O sigui, el que jo sé és que cagar caguem tots.
2: No, la veritat que sí.
0: Però els lavabos d'una discoteca, jo m'ho imagino tot brut i pixat i escarós, no?
4: Sí.
2: És literal així, eh? Però quan tu trobes...
4: En el terra, que en el vàter, nen. Ja ho sabeu.
2: Sí, sí. La sí, gent sí. És molt porca, perquè a més jo crec que ho fan per diversió, del pal, venga, voy a mear fuera. I deixen el paper de, i deixen el paper de vàter dins del vàter, saps?
0: Dios!
2: Això és molt de cabron. I caguen a gots de cubata.
4: Entro en un banc que està així i penso, hòstia puta, com a casa vostra feu el mateix, quin clar. Puto fàstic.
0: Molt bé, Laura.
2: Grita-lo, reina.
0: Escolta, Laura, quants
4: cops... Clara que sí, guapi!
0: Grita-lo, molt bé.
2: Per favor, vaya energia. Calma, que és dilluns.
0: Quants cops cagues al dia, tu, Laura?
4: Jo, un parell, però sempre pel matí.
0: Sempre al matí, dos cops?
2: Ah, sí?
4: Sí.
0: Tens el rellotge superben fet, eh, tu?
4: Que flipes.
2: Fas també la del cafè-cigarro, cariño, o no, tu?
4: Sí, sí, sempre, no, cafè, cigarro, muñequito de barro, sempre.
0: No té
4: sempre.
0: Pinta de fumar, aquesta senyora.
2: Home, si anava a l'Òpium de Malgrat de Mar, sí. Va tancar la discoteca l'any 2015, jo crec que va ser per la seva caca.
4: Senyora no, que el culo me llora, eh? Senyora no.
2: Bueno, y tanto que te llora. Mira, vaya historia.
4: Pero bestia.
0: Amb la història que ens has explicat, sí, que plora, sí, al cul. Sí.
4: Escolteu una cosa, Cookies. Puc fer-vos un comentari?
0: Cookies? Ui, què passa, Laura? És bo o dolent?
2: És crítica?
4: No, tios, és bo.
2: Ah, ara. Vale.
4: Siempre positivo, nunca negativo.
0: Pues quién es, Laura?
2: Cuéntanos, Òpium.
4: Vale, us he enviat al grup de WhatsApp de les bromes una molt guapa.
0: Vale,
4: necessito pues... que la feu aquesta setmana, sisplau.
0: Ara ens ho mirarem, vale?
2: Vale, Laura, li, vale. Tindrem, li tindrem cariño.
4: Sisplau.
0: Vale, que guapa.
4: Que polla, ja veureu.
0: Gràcies, que vagi bé.
2: Venga.
4: Un patinet, papus.
0: Adeu. Un WhatsApp que, si voleu enviar bromes, és aquest.
1: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: Jaycee Reyes, això es diu Loquita. Solover Loquita.
1: Loquita, eh?
0: En tu boquita.
1: Mi boquita, una manzanita.
0: Està loquita, la manzanita?
1: Sí. Està bona, eh, la teva poma.
0: La meva poma?
1: Sí, sí.
0: És que li he regalat una poma al Tomàs. Perquè si sóc un bon amic.
1: Com si fos un rodamón, eh, allà.
0: He regalat una poma. Vinga, va, quin és el lloc més random on heu cagat?
2: 93 545 68 68.
0: Avui parlem de caca. Bé.
1: És un dels temes que més agrada a la gent, eh? Sempre truca un huevo.
0: És que els catalans parlem molt de merda, de caca, sí. D'anar a cagar, és veritat, eh?
1: Sí o no? És sí. Cultural, això, en sèrio?
0: Sí.
1: Hòstia, doncs pues m'agrada, eh?
0: Mira el caga, tio.
1: És veritat. Tens tota la raó. Un símbol nostre és un tronc que caga.
0: Està molt bé.
1: Quan podria fer qualsevol altra cosa com fer petons o coses més romàntiques o, no. Més, o menys guarres.
0: Però el tio
1: caga.
0: I molt fort.
1: T'imagines que s'empalmés o alguna cosa?
0: Dios!
1: Si rollo porno. Seria molt traumàtic pels nens, eh?
0: El tio s'empalma.
1: No, no, clar.
0: No, home, no!
1: No, no. Toma turrón, saps?
0: Les 9:26. Vinga, va, el lloc més random on has cagat, va.
2: 93 545 68 68.
0: Sí que és veritat que ningú ha dit ni un tren, ni un avió, ni un... A part de cotxes, no ha sortit cap altre mitjà de transport, eh?
1: No, i tampoc ha sortit algú rotllo... Pues, quan vaig estar de viatge, sí. Jo que sé, al Marroc, o quan vaig estar sí. De viatge, saps, a Rússia, algun destí així fora de lo comú.
0: No han sortit viatges, de moment.
1: No, no. Però
0: clar,
1: arribaran.
0: Pot anar un viatge a un lloc... I que et vingui un retortijón.
1: Un retortijón.
0: I arreando.
1: I és que, per exemple, un tren d'aquests de, jo què sé, de la Índia, que estan tots plens i que dorms apretadíssim i tal, com deu ser el lavabo allà?
0: No, tu caga allà dintre.
1: Home, no, clar.
0: Tu caga. Intenta-ho.
1: No està per veure això, no?
0: No, clar.
2: Vinga. 93 545 68 68.
0: És el que preguntem avui al Flash Urban i també... Estem fent una mitjana de quants cops caguen els oients del Flash Urban al dia.
1: Exacte, volem saber això, eh? Així que anem fent el recompte i al final del programa agafarem calculadora i doncs us direm, us donarem el resultat, que seran decimals, segurament, eh?
0: Sí, sí, perquè hi ha molta varietat.
1: No, clar, clar.
0: Si algú ha viatjat molt i té moltes hores d'experiència de viatges i, bueno, i de fer caca a llocs que no són el seu lavabo, i ens vol explicar ítems i coses... Bueno, pues, de com sortir de viatge i poder cagar tranquil·lament i buscar uns lavabos tranquils, eh? I consells per sortir i viatjar.
1: Exacte. O, bueno, per exemple, hi ha moltes estacions de Renfe, per exemple, que no tenen lavabo. Que són d'aquestes molt tieses, que són com de pas i no tenen lavabo.
0: Ah, aguanta-te.
1: Mira, la de Bordils, Girona, crec que no té lavabo, no?
0: No.
1: Allà, però bueno, hi ha un espai al costat per cagar. Casa sí, del Miquel.
0: Al bosc. Per favor! El que s'ha de dir quan ningú truca, eh?
2: 93 545 68 68.
0: Potser truquen perquè, clar...
1: No, per què?
0: Perquè estem fent un programa de merda avui.
1: Ah, és literal, literal.
0: Hola, bona nit.
3: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Marta.
0: Marta.
4: No, Berta.
0: Berta o Marta? A veure, carinyo.
1: Però per què et confons?
4: Sí, em dic Marta.
0: Et dius Marta, però vols que et diguem Berta?
4: Sí.
1: Clar, vale, perquè doncs... no vols que la gent sàpiga la teva història de merda, oi, Marta?
4: Sí.
0: Vale, doncs et direm Berta. Marta. Vale, Marta? Et sembla bé que et diguem Berta, Marta? Vale,
1: doncs... Merci. Doncs merci, vale. Marta.
0: Doncs Berta, quin és el lloc més random que has cagat?
4: Doncs mira, jo estava de vacances i hi ha una platja preciosa, amb el mar superclar, i... Bueno, em va... Fem mal la panxa i hi havia a prop gent, però bueno, no vaig poder anar cap al lavabo i allà va sortir tota la caca de color verd.
0: Dios, de color verd!
1: Hòstia, en sèrio?
4: Sí, jo no sé què vaig menjar aquest dia, perquè no sé, però va ser una mica
0: però, tomata. Però una caca de color verd és el més escarós que et sí, pots no? imaginar ara mateix.
4: No. Era completament líquida. Llavors jo vaig fer aquí amb la mà...
1: Ah, i vas tocar-te amb la mà per si de cas, no? Per si era maco.
4: La vaig moure amb la mà. Vaig fer com un hades perquè se'n vagi.
1: Ah, vale.
0: A veure, Berta, ho estàs fent de mal en pitjor, eh, reina?
1: Estic buscant caca verde. Vale, no, mala idea. Mala idea.
0: És que ha buscat fotos.
1: Quin horror.
0: Berta, pots treure les mans lliures? És que et sentim molt malament. I aquesta trucada està sent molt interessant.
1: I Berta, escolta, el teu nòvio quan et menja el cul, després sembla Mike Wazowski o no?
0: Ah!
1: O com va la cosa?
4: No, no, no. Ja vaig anar directament a l'hotel perquè ja no podia estar bé.
0: Ja. Clar, o sigui, et vas cagar literalment a sobre.
4: Sí.
0: Era
4: sí,
0: caca sí. Líquida verda.
4: Sí. Però no és la primera vegada que em poso a la platja, també.
0: Però...
1: Ah, t'ha passat més un cop?
4: Sí.
0: Però vale. Et va passar dintre de l'aigua? Ah!
4: Sí. Sí.
1: Ah, vale. És que li ensenyes la foto al Miquel, per això la seva reacció, aquesta.
0: Ah!
1: No, és horrible, és horrible. És un drama banana, absolut.
0: Heu vist mai el vídeo de Chucky els One Cup?
1: Uf, no, no, no. Para, per què recordes això ara, bro? Mira, però ho hauríem de mencionar, és veritat.
0: Clar. Doncs pues aquí tenim la Berta en One Caca Verda.
1: One Caca Verda.
0: Verda. Escolta, Berta, per tant, tu vas deixar la platja neta, reina?
4: Sí, sí.
0: Quina platja era?
4: Era en Indonèsia.
0: Ah, era Indonèsia, vale, vale.
1: Bueno, clar, ara ho entenc, coño. La dieta d'Indonèsia és perillosa per a l'hombre blanco, com qui diu. Nosaltres que estem acostumats a tot així envasat i tot el rotllo allà,
4: sí,
1: és molt natural.
4: Sí, ja portava massa dies fora.
0: Però clar, vas menjar alguna cosa de color verd, aguacate o alguna cosa?
4: No sé què va passar, però em va sentar fatal.
1: Jo crec que és un tema, més que del color de l'aliment, és un tema de que no acabes de digerir-ho bé. Llavors cau molt ràpid, llavors, clar, no arriba el color marró, que és el final de la digestió.
0: Yes!
1: Saps?
4: Potser t'he sentit, sí.
0: Per tant, dius que has cagat més d'un cop verd, Berta.
4: No, més d'un cop a la platja. Verda, la platja de líquid, no.
0: Ah, vale.
4: Ja
0: vale.
1: I verda a un altre lloc, rotllo casa dels teus sogres
4: o
1: així?
4: No, només aquell cop.
1: Vale. No,
0: per tant, tu sols cagar a la platja, a dintre l'aigua?
4: No, només dos cops.
0: Dos cops.
4: Però perquè no es podia evitar, evidentment. No són tan marranes.
1: Bueno,
0: parlem-ne, Berta.
1: Això ja ho parlarem, eh?
0: L'experiència de cagar a dintre l'aigua de la platja?
1: Jo no ho he fet, però s'hauria de provar.
0: Però clar, depèn de quina platja vagis, perquè si està bruta, vale. Però si estàs aquella aigua cristal·lina...
1: Sí, el tema és marxar de la penya, que no et vegi ningú, perquè llavors passes molta vergonya. Però és nedar 10 minutets, així, fins al faro, i ja caga.
4: Sí, però és que va venir de cop, no ho vaig poder evitar.
1: No, parlàvem en general, no la de teva caca radioactiva, Berta, perdona. No ets el centre del món, eh?
0: Escolta, Berta, quants cops cagues al dia, tu?
4: Tres
0: cops?
4: De mitja, tres.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: I a Indonèsia eren sis, no, suposo, amb aquella dieta?
0: O 15.
4: No, sí, eren dos, era una miqueta menys.
1: Ah, vale.
4: Sí, pues, no sé, estava tot el dia fora fent coses.
0: Mm-hmm. Molt bé, moltes gràcies, Berta. Okay.
1: Molts ànims, que vagi bé.
4: Adéu.
0: Adéu, carinyo, adéu.
2: El programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Escolta, que vaig amb la meva neboda Blau.
2: A Blau, què és
1: que
2: això?
1: Que hem anat a sopar. Blau, Blau. Ah, bueno, sí, no?
3: Pots deixar de dir Blau? Què és Blau, coño?
2: Digues lo que és, tia.
4: És un nom.
2: Sí, però el nom de què? Una discoteca, un restaurant, un hotel?
1: Bueno, és en català Blau, azul en castellano.
2: Per favor.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: es diu Blackout, la Emilia Latini, la Nicki Nicole, a través del Flash Urbà, la Flash FM.
1: Vamos, vamos, vamos.
0: Bueno, anem a llegir un missatge que vam rebre l'altre dia a la redacció. Ens van posar molt romàntics, bueno, romàntics, molt sensibles, més ben dit.
1: No? Sí, no, molt sentimentals, rollo cursiletes, una mica.
0: Diu, hola, em dic Marta.
1: Hola, Marta.
0: Us escric perquè aquest dilluns, dia 29 de juny, o sigui, avui, el meu pare fa 55 anys, em faria molta il·lusió poder-li fer una sorpresa. He creat una cançó dedicada a ell i m'encantaria saber si hi ha alguna possibilitat de que la poguéssiu posar al programa i anar a acabar felicitar-lo de part meva en el seu aniversari.
1: Oh.
0: I nosaltres vam dir, saps què? El trucarem i li posarem en directe aquesta cançó. I ja està.
1: Sí, clar, hem escoltat la cançó nosaltres. Hem de dir que prou bé la producció i la veu, no?
0: Escoltem-la per sobre, ja veureu. A veure què us sembla.
1: La vocal, molt bé.
2: Super Benji.
0: Super Benji.
1: Es diu Benjamin, el pare, suposo.
2: Va ser un divendres, 10 de març de l'any 2000, el dia que jo vaig arribar aquí.
1: Vale.
2: Aquell dia ens vam conèixer per primer cop i tu també vas començar un nou camí. Qui t'havia de dir que aquell 29 de juny del 1971, quan vas arribar al món, la vida ja comença.
0: És la filla que li canta el pare, eh?
1: Exacte. Sí, no són nòvios ni res.
0: Clar, clar, per si de cas.

0: Vale, doncs anem a trucar al seu pare, el Benji, sí. El Benjamín, suposo.
1: Clar, és que li diu Super Benji.
0: Suposo que el seu Benjamín al pare.
1: Espero, clar. Imagina't que et diu, no, soy Manolo, espero que...
0: Ah, clar.
1: A veure, és que no surt el missatge.
0: No, no diu el nom, però bueno.
1: Era per posar-nos a provar per si escoltàvem la cançó o no, saps, jo crec.
0: Clar, tampoc sabem si la seva filla és cantant. Però canta molt bé, la filla,
1: canta
0: eh?
1: Canta molt bé.
0: La veritat, eh?

0: A veure si ens agafa el telèfon al pare.
1: Benji?
0: Va, Benji, tio. Benji?
2: Sí? Sí?
0: Hola, Benji, com estàs?
1: Hola, Benji.
2: Benji.
0: Hola. Hola, Benji, per molts anys, que avui fa 55 anys, tio.
1: Enhorabona.
2: Gràcies, gràcies.
0: Estem trucant en directe des del Flash Urban a Flash FM.
1: Coneixes el programa, Benji, o no?
2: Ui, espera. Que m'he desconnectat.
1: Ah, Benji, per favor.
0: Què t'ha passat, Benji? Benji?
2: Colin. Sí?
0: Ai, Benji, ens escoltes bé?
1: Escoltes
2: sí,
1: bé?
2: No, ara sí, ara sí. Ara. Va.
0: Tu, que t'estem trucant en directe des del Flash Urban a Flash FM.
1: Sí, ens coneixes o no?
2: Sí,
0: que conec. Vale, vale. Avui fas 55 anys.
2: 55, sí.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: I com has, estàs en forma, Benji?
0: Heavy.
1: Tens, vaya tableta i vaya bíceps, que sé que tens.
2: Sí, vamos,
0: em
2: cuido molt, saps?
0: Molt bé, Benji. Escolta, tenim una sorpresa per tu, vale?
1: Sí.
2: A veure, quina sorpresa.
0: La teva filla, la Marta...
1: Sí.
2: Sí.
0: Està amb tu?
2: Sí, està amb mi,
0: està
2: sí, la tinc aquí al davant
0: filmant-me. Ah,
1: t'està gravant, Déu meu, senyor. Va. Quins nervis.
0: Doncs la teva filla, la Marta, ens ha passat una cançó que canta ella i va dedicada a tu.
1: Tal qual.
2: Ostres.

0: Ostres, a veure...
1: O sigui, t'ha produït Jolín. I t'ha cantat una cançó, només per tu, Super Benji.
0: Ostres,
2: la cançó,
0: a veure...
2: La cançó dura 3 minuts i 45 segons, no la posarem tota, però et deixarem un trosset perquè l'escoltis, vale?
1: Exacte.
0: Vale, escolta, vale, perfecte.
2: Això és per tu.
3: Super Benji.
2: Super Benji.
0: Ostres.

0: Molt bé, no? No,
1: no, vaya veu.
0: Déu-n'hi-do.
2: Impressionant.
1: Espera, Benji, que ve el drop.
0: Escolta, ja veuràs.
3: Tenir el millor papa del món, perquè tu ets el meu super Benji. El meu exemple...
0: Super Benji, la teva filla canta molt bé, eh?
1: Sí,
2: perfecte.
1: És cantant o no, la Marta?
2: No.
0: No, no és cantant.
2: Fa moltes coses, però cantant no.
1: És molt polifacètica, però no és la seva professió. Oye, no.
2: No,
1: però des d'aquí abraçada, a més se la veu maquíssima amb el seu marit o el seu promès, o no sé, una família molt maca, feu pinta, eh?
2: Sí, molt bé. Pues moltes gràcies, eh?
0: Digue-li algú.
2: Molta sorpresa, una sorpresa molt gran.
0: Sí. Digue-li algú a la teva filla per la ràdio, ja de pas.
2: Pues moltes gràcies, Marta. Tu sí que ets la millor filla del món.
1: Vale.
0: Oh, està emocionada. Sí,
1: està plorant algú o no? Jo vull saber que us estic... Sí, soc molt morbós. Està plorant la Marta? Sí, no?
2: Sí, clar.
1: No. Vale, molt bé.
0: Bueno, pues, petonets per tu i per la Marta.
2: Moltes gràcies per la sorpresa.
0: I per molts anys.
1: I, exacte, a celebrar-ho en família i a gaudir, que la vida és molt maca, com la Marta i la seva cançó, vale?
2: Molt bé, moltes gràcies a tots.
0: Adéu.
1: Adéu, família.
0: Al final serà un temazo, això, eh?
1: No, jo estic per posar-la més cops. A més, tu no m'has dedicat mai una cançó així, bro.
0: Vols dedicar-me-la tu a mi?
1: No, ja te'l dic, però són de drogues i coses.
0: Bueno, va, si voleu demanar... Bueno, clar, anava a dir broma telefònica. Però si voleu demanar una trucada com aquesta, també podeu fer-ho.
1: Sí, és veritat, no? La gent que aprofiti, no només som uns cabrons, que sí, però podeu aprofitar també, doncs, jo què sé, per felicitar l'aniversari, per demanar sortir algú.
0: Clar.
1: Que fa molt que no fem això de trucar sí. Algú i dir-li que algú vol sortir amb ell o amb ella.
0: Envia-nos un WhatsApp. Vinga, 699-69-69-69.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: muchacha. Bonita. Te quiero.
1: Te quiero. Oh, oh,
0: oh. Cha, cha. Oh, oh, oh, oh. Muchacha.
2: Vámonos.
0: Avui se pregunten quin és el lloc més random on heu cagat.
2: Sí, exacte. Molt escatològics que estem sent avui. I això, volem això, la vostra resposta sobre el lloc random, exòtic o, jo què sé, incòmode, on heu cagat a la vostra vida.
0: A més, malament ho heu passat a l'hora de cagar.
2: Exacte.
0: Va. També fem recompte de quantes vegades cagueu al dia i estem fent una mitjana i al final del programa diríem la mitjana de la gent com caga al dia quan escolta el Flash Urban.
2: Sí, bueno, traurem a passejar la calculadora per primera vegada en aquest programa.
0: Molt bé.
2: Ja tocava, per cert. Mai hem fet coses aquestes de sumar i tal.
0: No.
2: Molt malament.
0: El telèfon és aquest, va.
3: 93-545-68-68.
0: Preguntem avui quin és el lloc més random, més estrany, més incòmodo al qual has hagut d'anar a cagar perquè no podies més perquè t'havia de sortir tot. Tot sí. El que t'havia de sortir.
2: Tot
0: i efectivament et va sortir tot.
2: Sí, jo estava fent una mica recompte particular de nacionalitats on han cagat i només portem Catalunya i Indonèsia.
0: Jo favor.
2: Clar, trobo a faltar més països. Jo volia una mica més d'internacionalitat, no? Sí, amb no? aquest tema. Home, clar.
0: Vinga, va, dona-li canya.
2: Vamos.
0: Ai, que està passant allò.
2: Home, no, és impossible.
0: Està passant allò.
2: Si parlem de merda. És que últimament, quan s'apropa l'estiu, és curiós, però la penya marxa abans a dormir, jo sí. crec, eh? Jo crec que...
0: Ara la gent no ens vol trucar?
2: No, no.
0: Ara la gent està passant de nosaltres. Per què? Doncs perquè estem parlant de caca. Potser els hi fem fàstic ara, saps?
2: Home, per un dia que no estem parlant de res. A veure, justament la caca, o sigui, s'ha de parlar, no? A nivell de salut, és un tema que està bé comentar per poder comparar i saber si estem bé, malament.
0: Home, si vol trucar un metge i explicar-nos coses sobre la caca, doncs no pot fer-ho, eh?
2: És salut digestiva. Com es diu? El digestòleg, no? Es diuen així, crec que existeix, el digestòleg.
0: Ah, sí?
2: El tio que et mira la caca, entre d'altres, es diu així.
0: Hola, bona nit. Vaja.
2: Aquest era digestòleg.
0: Hola, bona nit.
4: Hola, bones.
0: Hola, com et dius?
4: Jo, Marc.
0: Des d'on ens truques, Marc?
2: Ei.
4: Des del cotxe.
0: Molt bé, Marc del cotxe.
4: Sí,
0: quin és el lloc més random que has cagat, Marc?
4: Bueno, jo soc el seu amic, i ho estan comentant. Jo en un festival, amb un lavabo portàtil.
2: Uf, amb un toi-toi d'aquests, no?
0: Dios!
4: Sí, sí.
0: No.
2: Oye, per cert, tinc una teoria, no sé amb uns col·legues de festa, cada cop que anem a festivals i tal, aquests toitois, que oloren com a piruleta, la piruleta sí. fiesta, la del
4: sí.
2: cor. Olora
4: sí,
2: això,
4: sí,
2: eh?
4: Sí, sí, sí.
2: És, sí, exacte, posa una mena d'ambientador que és pitjor perquè es barreja amb el pixat i la caca, llavors és com...
0: Sí, que és, bueno, fastigós. Bueno, i què et va passar al festival? Va venir un retortijón o què?
4: Sí, bueno, vaig menjar que va abans de sortir de festa i va mesclar amb alcohol i ves.
0: Si us fixeu, la majoria de vegades que es caga malament de festa és abans s'ha menjat un kebab, la majoria.
2: Sí, sí, 100%, eh? Segur que només va ser un kebab o veu fer més coses?
4: No, kebab.
2: Vale, vale.
0: Kebab. I quin festival era?
4: L'Escapum de Tàrrega.
0: A Tàrrega, molt bé.
2: Vale.
0: I, bueno, vas acabar cagant, però després se't va passar tot o què?
4: Sí, després ja està, una vegada
2: cagues
4: ja està.
2: Home, això està bé, un cop cagues és com la missió que has de fer, la missió secundària de la festa, has de dir, oye, mira, buidar la motxilla i anar endavant a la vida.
4: Sí, sí.
0: També t'haig de dir, Marc, que s'ha de tenir valor, per cagar un toi-toi d'aquells, per favor.
4: Sí.
2: Clar, depèn de l'hora, és pitjor, o sigui, és proporcional el tema. Quan més tard sigui, és més violent i més incòmode cagar.
4: Sí, perquè
2: si és a les 9 de la nit, que encara no ha començat tota la festa...
0: I no està tan brut.
2: Encara està bé, és això, i encara queda paper, sobretot. Això és el més important, perquè...
4: Bueno, vaig quedar sobre les 2 de matí.
0: Uh-huh. Com a les 2 del matí.
4: Encara està prou bé.
0: Déu-n'hi-do. I escolta, quants cops ho fas al dia?
4: Uf, doncs pues, molt depèn. A vegades que 3, a vegades que 2 i a vegades que 1.
0: En general, què apuntem? 3, 2 o 1?
2: És que, clar, no, de què vas?
4: 2.
2: Fem la seva mitjana particular i llavors seran 2 vegades, vale?
0: Molt bé. Pues moltes gràcies, Marc.
4: Que vagi bé.
2: Vinga, xaval, adéu.
0: Hola. Ai, que ens han petjat.
2: No.
0: Vinga.
3: 93-545-68-68.
0: Avui que preguntem al lloc més random on has cagat. Hola, bona nit. Hola? No?
2: Hola.
0: Vale, pues res.
2: Per favor.
0: Si no contesta, no contesta, saps?
2: Què esteu fent, home?
0: És que si t'hi fixes... Sembla
2: no,
0: que...
2: No has d'estar obeint.
0: És igual. Va, que arribarem a les 10 en punt i ho farem amb Prince Royce i Romeo Santos i amb aquesta que ha sigut Dados.
3: Vols fotre a parir el teu ex? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Us truco tornant de l'aeroport. Torno d'Ibiza just i estic aquí al cotxe amb la meva parella i la meva cunyada.
2: I ho heu fet a Ibiza, a festa?
1: A una ratlla entre pit i espatlla i ja està.
2: Tu ho has fet aquests dies a Ibiza?
3: Déu meu.
4: Clar, ara entenc pel que li diuen la Illa Blanca a Ibiza. Clar, tot de cop.
0: I a tu? Què t'ha passat avui? Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM. Són les 10.

0: Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Les 10 en punt, no veure en marxa. Això és el Flash Urban a Flash FM d'aquest dilluns, dia 29 de juny del 2026.
2: Bon dia, eh? Hòstia, entrant al juliol ja, però com passa de ràpid el temps, eh?
1: Que bé.
2: Una barbaritat.
1: Que arriben les vacances.
2: Déu-n'hi-do.
1: Va, que avui se pregunten el lloc més random on has cagat i també estem fent una mitjana de quants cops cagueu al dia. Vale?
2: Vinga, exacte.
1: Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Hola, com et dius?
3: Josep.
1: Josep, des d'on ens truques?
3: De Tarragona.
1: Josep de Tarragona. A veure, quin és el lloc més random que has cagat?
3: A veure, em va fer una cosa. Estava en França, fui a una caravana i no hi havia. No hi havia per qual lloc. I una paperera i la fotré ahí.
1: Ah, m'has cagat dintre d'una basura.
2: En sèrio?
3: Sí.
2: Joder, Josep, vaya guarrada.
1: I com et vas aguantar sobre de la paperera?
2: Un colom.
3: No, no, de cuclillas.
2: Sí, però la paperera com era? Era d'aquestes... No era una paperera...
3: Petita.
2: Ah, vale, no
3: petita,
2: era pública.
3: Petita.
2: Ah, no era pública d'aquestes del carrer que són com metàl·liques grans, no?
3: No. Va. No, no.
1: Vale, per tant, et vas poder ajupir i venga. I ja està.
3: Sí. Qui té la bolsa, la tiré a la basura, és molt bé, eh?
1: Molt bé, tot ben net. Mira com riu el Josep, el cagón, eh?
2: Si és possible, el marrano de los huevos.
1: Vaya cagón.
2: Una barbaritat, home.
1: Escolta, Josep, quants cops cagues al dia, tu?
3: Moltes. 3 o 4 vegades.
1: 3 o 4?
3: Sí.
2: Hòstia, però Josep, clar, normal que cagui a papereres. No, no pot aguantar-se.
3: Soc un caganer.
1: Ets el caganer del pessebre, tu?
2: I què tal la teva dieta, Josep, en què consisteix, bro?
3: Ara estic menjant molta proteïna.
1: Proteïna. Clar, és que la proteïna la majoria s'elimina, eh?
2: Sí.
1: La majoria de la proteïna... Proteïna.
2: La proteïna, eh? Molaria.
3: La proteïna.
2: No, sabeu que... Bueno, això els que sigueu gym bros, la proteïna en pols típica et fa tirar-te uns pets heavy, eh?
1: Sí,
3: ja ho dic jo.
1: Sí. Tu ets gym bro, Josep?
3: Com?
1: Que si tu ets gym bro.
3: No.
1: No?
2: No fa veu, eh? No. Veu de vi de porró.
1: D'entrecot i vi.
2: Sí,
3: d'entrecot i vi.
2: Esmorzar de forquilla,
1: i mongetes seques.
3: Bones tapetes.
1: Clar que sí. Molt bé.
3: Però, bueno, que vagi bé.
1: Entrecot, vi i mongetes seques.
3: Vale?
1: Calla. Entrecot, vi i mongetes seques és cagón de veritat, eh?
2: El seu llit deu ser horrible, eh?
3: Tengas unos pets ahí que la dona se va fora.
2: Ah, estàs casat, sí? T'han aconseguit casar, mare meva.
3: Sí. És mal.
1: Molt bé, Josep, que vagi bé. Vinga, a cagar.
3: Una tapa. Adéu,
2: xato.
1: Pobre home, vaya cagón.
2: Déu-n'hi-do.
1: Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Hola, qui ets?
4: Àlex.
1: Àlex, és on ens truques?
2: Àlex.
4: Des de Viladecans.
1: Molt bé, Àlex, quin és el lloc més random que has cagat? A veure.
4: Pues mira, el més random... Bueno, és que jo vaig sortir a treballar d'aquí de Barcelona, en direcció a Viladecans, i ja quan sortia del treball dic, hòsties, tinc ganes. Però bueno, m'aguanto una mica, que al final és mitja horeta, tal o altra, i ja arribo a casa.
1: Vale.
4: Vaig agafar una caravana d'estes de una hora i pico, tot parat, rondes parades, tot parat. I estava arribant ja a Viladecans, dic, ja no puc més. Anava amb la gota, que dic, jo tengo que parar en qualsevol puesto i soltar aquí lo que pueda.
1: Vale.
4: I em vaig sortir allà a un costat, vaig obrir la porta... de cuquillas y a cagar allá.
1: Y venga.
4: Allá en física. La gent pitant i tot. Digo, ¿y qué crees que haga? No podía menos. O sigui, una de dos, o mujer a sobre.
1: Et veien com cagaves?
4: Bueno, veien un tio así grandullón agachado allà en medio de la carretera.
2: Sí, s'intuïa la silueta, no?, d'un home cagant.
4: Home, clar.
2: És que és molt característic, una persona cagant. És com que... Està agenollat, però no. Llavors, només pot fer dues coses, o cagar o netejar-se.
4: Pues, allà relucia todo, saps? O sigui, imagina't.
1: Clar. Tot allà...
4: Sí.
1: Et vas poder rentar bé,
4: Arribava un moment que ja dic, amb la gota, saps? El típico goterón que dius, que no puedo más,
1: Però et vas poder rentar bé?
4: Sí, jo sempre porto aquí un kit d'emergències.
1: Molt bé.
2: Ah, què portes exactament? A veure, quin és el teu kit?
4: Home, aquí a darrere sempre porto paper higiènic, sempre.
2: Però és de qualitat de doble capa o com és? Explica'ns.
4: De doble, no sé, del Mercadona, este que es por ahí, no sé.
5: Ah, el barato.
2: El barato, vale. O sea,
4: que tampoco yo no miro que estas cosas, yo miro una, la agafo y ya está. Yo no.
2: Vale, vale. No, no, és que jo, tenim un company de feina que només pot cagar i netejar-se amb toallites húmedes.
5: Ah, sí?
2: A l'Edgar.
5: Ah, sí.
2: Sí, sí. Fins i tot a la feina que tenim aquí un...
4: A la brossa, eh? No a la... No...
5: Clar, pues, les toallites no poden anar al lavabo, al vàter.
2: Jo ho sento molt, eh? Però, home... Guarrada a casa tot de caca, ja. No, home, no.
4: No, ja. Però no, tu, hi ha una tècnica. No la saps, aquesta tècnica?
5: Sí, que és com d'embolicar-ho.
2: Tu menges.
4: Tu primer neteges amb el paper normal, de tota la vida. Sí. El de dos capes és el que li gusta tanto. La neteges bé i després, l'última capa, l'última passada, te la fas amb aquest que ja no surt bé, ja l'he un marroncillo molt poc, llavors ja pots tirar-ho, ja.
5: Ja, ja.
4: Tens que fer dos. Primer amb el normal i després amb l'altre, amb el humit.
5: També depèn de quin paper agafar, és un món, cadascú té el cul que té, saps?
2: Sí, no, evidentment.
5: Hi ha gent que li fa mal amb un paper i hi ha gent que li agafa un altre, o hi ha gent que li suda, saps?
4: Clar, sí, hi ha gent que fot un perfect, també, que esto de que netejar sí, no és res.
2: El perfect és brutal. El perfect és això, que no has de ni netejar-te ni tirar de la cadena.
5: Això sí que és ser afortunat,
4: això
5: és ser afortunat de la baix.
2: La putada és que, clar, per fer un perfect has de comprovar-ho, llavors ja no és tan perfect. Saps el que vull dir? Perquè si no et neteges no saps si hi ha brut o no.
5: Bueno, però el plaer que estigui tot net i que no hi hagi res, saps?
2: Sí, però el guapo és tirar-ho i aixecar-te el pantaló i marxar.
5: Bueno, ja, però no...
2: Sense mirar res.
5: Jo no podria fer això.
2: Ni al vàter,
5: no!
2: Seria la cabra.
5: Jo no podria fer això.
4: Bueno. Això és molt arriscat, eh? Pot fer que arriscat.
2: Però escolta, si vols guanyar la vida has d'arriscar, ja ho saps.
5: Sí, però... Després te sentes al metro i...
2: M'agrada perquè diu... Això sí que és veritat, saps?
4: Te resbala.
2: Conversación de tíos, eh?
4: Te resbala en el metro. Hòstia, en el menoto ahí...
2: Menoto cosites.
5: Bueno, molt bé, moltes gràcies, Àlex. Que vagi bé.
4: Vinga, que vagi bé.
2: Vinga, xaval.
5: Hola. Hola.
6: Hola, hola, bones.
5: Hola, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau. Com et dius?
6: Perdó. Jo em dic Àlex.
5: Àlex, també, molt bé. Àlex, el lloc més random que has cagat?
6: Mira, bàsicament va ser a Monegros.
2: Hòstia, el festival Monegros, sí.
6: Sí, vam sortir allò a les 5, no? Destrossat. Buah. Descansar una mica.
5: Mm-hmm.
6: Llavors vam anar allà al lloc del parquineu, on havíem aparcat, no? I sí. Vèiem una nevera. Nevera portàtil.
5: No.
2: Però estava abandonada o hi havia coses dins?
6: A veure, hi havia el gel, tot allò que, bueno, el que quede, no?
2: Encara hi havia gel a les 5? Bona nevera, eh? I tu la vas cagar.
6: I llavors vam veure jo i vam dir, bueno, aquí, no?
2: Com que aquí?
5: I tu vas veure clar que havies de cagar dintre la nevera.
6: Efectivament.
2: Clar, perquè la gent s'imagina era d'aquestes neveres blaves, no? La típica nevera de platja.
5: La del càmping.
6: Sí. Sí, la típica de platja.
5: Vale. I tu allà, pues venga, a dentro.
6: La cosa, com que tenia com l'aigua, la cosa flotava.
5: Dios!
2: Vas fer un hundir la flota. He de dir que, a més, té un blanc molt blanc, la nevera per dins.
5: Sí,
2: és a dir,
5: sí.
2: Que contrasta molt la caca amb el blanc, no? Deu ser un marró blanc molt totxo.
6: Sí, tinc fotos, també. Però...
2: A més, era...
5: Tens fotos.
2: Era caca, amb perdó, si no vols dir-ho, tranquil. Era caca de droga o no?
6: No. Això no.
2: Ah, vale.
5: Però una cosa, en quin moment se t'acudeix fer foto a la caca de la nevera?
6: Bueno, per... Perquè proves, no?
2: Clar, amb els tetes. Tu estàs amb els amics i
6: sí,
2: recordes.
6: Si ara tu em dius, però de veritat, jo ara t'ho puc ensenyar.
5: No fa falta que l'ensenyis la foto.
2: No.
5: Però segur, Tu aquesta foto l'has vist més d'un cop? Sí. Àlex?
6: Hola?
5: Sí, que has vist més d'un cop aquesta foto.
2: L'ensenyes?
6: Sí.
5: I l'ensenyes als teus amics?
6: Bueno, quan ho explico... Recordes quan va passar...
5: I ensenyes la foto.
6: Efectivament.
5: Per favor.
6: Una imatge val més que paraules, no diuen.
5: No, però és que no fa falta aquesta imatge. Bueno, Àlex, abans de marxar, quants cops cagues al dia, tu?
6: Jo un.
5: Un, vale. Perfecte.
6: Personalment, el Josep d'abans m'ha semblat una mica descabellat, vull dir...
5: Ja,
6: que vagi al metge.
5: Sí, sí.
2: Quan ha dit el Josep era el de 6?
5: Sí.
2: No, clar, és que és per emportar...
6: Quatre cops.
2: Ah, doncs pues hi havia un de 6, eh?
5: Sí. Bueno, gràcies, Àlex, bueno. Que vagi bé.
2: Adéu, tio. Adéu.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Elvis Crespo y el Quevedo, la graciosa.
1: Qué graciosa, hija.
0: Molt graciosa. Ens trucàs, tens el telèfon lliure.
2: 93 545 68 68.
0: Tenim una mitjana de quants cops caguen els nostres oients durant el dia.
1: Sí.
0: De moment, com està la mitjana?
1: Doncs està més o menys amb 2,38. Ara que he fet l'últim càlcul de la persona que ha dit un cop, 2,38 cops la mitjana. Déu-n'hi-do, està bé, eh?
0: Sí.
1: Està molt bé.
0: És normal.
1: És un ritme sa, sí.
0: La veritat és que sí. Hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Jo, Josep.
0: Josep, des d'on ens truques?
3: De Cambrils.
0: Josep de Cambrils. A veure, quin és el lloc més random que has cagat, tio?
3: Ui, ui, mira, anant amb bicicleta.
0: Amb bicicleta? Agafant
3: un apretón. Sí, sí, sí.
1: Amb bici? En sèrio? Joder, macho.
3: Sí, i tant, i tant. I tant. I, buh, vaig tenir uns problemes. Bueno, com que sempre porto mocadors i tal, doncs, bueno, d'aquests de paper, vaig arreglar com pugui, sota un pio d'allòs i vinga. Després, ràpid, cap a casa, a dutxar-te, el que puc.
0: Però vas poder treure't el traje de ciclista i cagar, o t'ho vas fer sobre?
3: Bueno, m'ho vaig fer sobre.
0: Ah, t'ho vas fer sobre.
1: Clar, és que no estava pensant que anava a modo ciclista. Clar, jo me l'imaginava rotllo Oliver Twist.
3: No, aquesta vegada anava sol, i a vegades que sí, que vaig en grup, però aquesta vegada, per sort, anava sol.
0: Anava sol, però vestit de ciclista, amb aquell traje, que és molt difícil.
3: Sí, sí, totalment.
1: Clar, anava amb el mono, no? Joder, macho.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, aquells monos que es marca tot, aquell mono. Imagina't la merda allà marcada, saps?
1: Clar, clar. Una balsa, eh?
0: Clar.
3: Joder. Oh, i una altra vegada, també anant amb bicicleta, també em va agafar un apretón, vaig parar ràpid, i hi havia un abisme allà al costat, i vaig cagar al costat de l'abisme, i quan vaig acabar, d'allò, en sec, venen uns amb la moto, què t'ha passat, què t'ha passat, que has caigut, que no sé,
0: no, tu estaves cagant.
1: No, clar, pobre Josep.
0: Bueno, aquest home quan agafa la bici es caga, això sí.
1: Sí, Josep, potser hauries de canviar d'esport, eh? La natació, mira, si no t'hauries de netejar.
3: No, ja fa molts anys que el faig, ja fa molts anys, i això va molt bé,
0: va
3: molt bé. M'ha donat molt la bici, m'ha donat molt.
0: Molt bé. Quants cops cagues al dia?
3: Bueno, un o dos, alguna vegada tres. Però bueno,
0: posem dos.
3: Va, per aquí et posa...
1: Dos de mitjana, eh, Josep, més o menys?
3: Sí, un normalillo, un normalillo.
0: Molt bé, és un cagón normal, saps?
1: Sí, el Josep és un tio estàndard. Però fa veu que et dona consells, eh, quan vas pel bosc i coses així. Saps o no? Si vols recollir bolets, fa pinta que sap quin has d'agafar i quin no.
3: Hombre!
1: Sí, no? Sí, no, Josep, no, és que té veu de savi català, saps o no?
0: Gràcies.
1: No, no és veritat.
3: Toma!
0: Tu quina ruta fas amb bicicleta, Josep, a veure?
3: Jo, bueno, d'aquí a Cambrils cap a la Teixeta, cap a...
0: Vale.
3: Cap a Cantallou, cap
1: a... Veus,
0: tots aquests llocs hi ha la caca del Josep repartida, eh?
3: Sí.
1: És com les migues de Hansel i Gretel, però amb caca.
0: Se va repartint la caca per allà, saps?
3: Això.
0: Molt bé. Gràcies, maco, que vagi bé.
1: Vinga, Josep.
3: Bueno, adéu, que vagi bé.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: És el remix de Lejitos. És llarg el remix, per favor, eh?
1: Déu-n'hi-do. Si sempre és un dia sense pa.
0: Que flipes. Avui que preguntem coses de caques. Que sí, que sí, sí, que és veritat, eh?
1: No, i la veritat és que està sortint un programa interessant perquè estem aprenent també moltes coses de la gent i això és molt maco.
0: La veritat és que sí.
1: Sí, està bé.
0: I què més maco que explicar-nos aquest tipus de coses en confiança, saps?
1: Clar, al final és un tema molt personal, però això fa que ens uneixi molt més a la comunitat d'aquest programa. És molt important.
0: Molt bé. Hola, bona nit.
2: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Hola, Mia.
0: Com?
2: Mia.
0: Mia, estàs amb la teva mare o amb el teu pare?
2: Sí,
0: sí. Ah, vale. Mama, ens dones permís per parlar amb ella?
2: Pásamelo. Hola.
0: Hola, mama. Què passa? Com estàs?
1: Ei.
2: Molt bé, molt bé.
0: Saps què passa? Que a partir de les 9 no poden trucar nens i nenes, saps?
1: Clar, mama.
2: Ah, és que clar, anem al cotxe tots i ho sentim tots.
0: Ah, molt bé.
2: Claro, anem a les festes de Brera, no, Mia?
0: Vamos.
1: Vamos, Llupi. Abrera. La fiestona, Abrera, eh? Se lia parda, voy a ir.
0: Com es diu la...
2: Us volia demanar una cançó, la no. Mia. Espera, que te la
0: no,
2: passo.
0: No, no, no, no!
1: Ah, no? No, cançons no ens demanen. Avui estem parlant de caca i merda.
0: Clar.
2: Ah, sí?
0: Sí.
1: No ho has escoltat? No deies que ens escoltaves?
2: Sí, però que hem de sortir de...
1: Clau. Ens han mentit.
0: Tia, portem 2 hores i mitja parlant de caca i merda, saps?
1: Ens han mentit a la cara... I a sobre diuen que demanen cançons... És que no, no, no.
0: Vaya
1: no,
0: pinga.
1: No hi ha per on agafar-ho, aquesta trucada. Ni una. No, no riguis.
0: No, a mi no em fa gràcia.
1: Ens has fet mal, ara mateix. Ah.
0: Bueno, guapa, t'haurem de penjar, vale?
2: No ens pregunteu res, aleshores?
0: Bueno, que sí, que quin és el lloc més random que has cagat? A veure.
2: Sí. Com?
1: El lloc més estrany, curiós o random on has cagat?
2: A veure,
0: bueno, reina, dona-li canya, que si no se'ns acaba el programa, saps?
1: Això et passa per no escoltar-nos, veus, com, veus el que passa?
2: Sí, Karen.
0: Bueno, parles o no parles, guapa?
2: Sí, és que m'han agafat els nens al telèfon. A veure, el lloc més random, pues... Ostres! És que jo tinc un problema.
1: Quin problema?
0: No cagues.
2: Quan surto de casa, no.
1: Ah, és d'aquestes. Hòstia, ah. Molta gent no pot cagar fora de casa, és veritat.
0: Ha de cagar al seu lavabo, si no, no li surt.
1: És heavy, eh?
2: O sigui que tenim malament.
0: Però tu quan vas a un hotel o alguna
1: cosa? Allà sí, no?
2: Bueno, però allà tens lavabo i tens de tot, no?
0: Tens la teva intimitat i així.
1: O sigui, ha de ser el teu espai, no? Ja sigui una habitació d'hotel, una cabanya, algú teu, bàsicament.
2: Exactament, sí.
0: Molt bé.
2: Sí, sí, que no... No us podré dir un lloc random perquè no...
0: Clar, tu no pots anar al Corte Inglés i cagar els lavabos al Corte Inglés.
1: Que són bons, eh?
2: No.
0: Que són els millors.
2: No. A un parc i... No.
0: No et surt. Allà no et surt la caca.
2: No.
0: Allà la senyora no caga.
1: Pues jo ho sento, és una desgraciada, eh? Perquè és molt guai descobrir nous llocs per cagar.
0: Ah, sí?
1: Sí, clar, home. Ah. És interessant.
2: Sí, hi ha gent que té molta sort.
0: Sí, bueno. És com la cara i la creu. Hi ha gent que li suda el lloc i caga igual, o hi ha gent que si no és a casa seva no caga.
2: Ara pots estar 3 dies tranquil·lament.
0: Uh-huh. I quants cops cagues al dia, tu?
2: Depèn. No ho conto.
1: Ah, genial. O sigui, de veritat, és la trucada més inútil d'avui.
0: De veritat. Sí, la pitjor trucada ets tu, reina.
1: Perquè només ens has dit que no cagues a un altre lloc que no sigui casa teva, el qual és zero random, i a més ens dius això, que no cagues molt. O sigui, per favor.
0: I a sobre no sabies que avui parlàvem de cagar, saps?
1: I a sobre ens demanaves una cançó. I a sobre ens ha trucat una nena.
0: Vaya merda trucada.
1: No, per favor, tu.
2: Imagina't.
0: Bueno, adéu, guapa.
2: Us va trucar ja el dissabte.
0: Vale, adéu, vinga, adéu. No calla, senyora.
1: Per favor.
3: 93-545-68-68.
0: Aquesta senyora vol companyia.
1: Hòstia, la meva no la tindrà, eh?
0: Per cagar. Hola.
4: Hola, buenas tardes.
0: Hola, qui ets tu?
1: Globo.
4: Jo soy
0: Najid. Najid, des d'on ens truques?
4: Tarragona.
0: Molt bé, a veure, Najid, quin és el lloc més random que has cagat?
4: Què?
0: Joder. El lloc més estrany que hagis cagat, sí. Najid.
4: No, jo vinc a contar una cosa.
1: Però té a veure amb caca, Najid, o vienes a hablar de tu libro?
4: No, nada, és un problema que he tingut amb la policia.
0: Adiós, què t'ha passat amb la policia, Najid?
1: Que raro, a veure, sí. Najid.
4: Mira, jo l'altre dia vaig estar repartint, jo soc repartidor amb una empresa.
1: Vale.
4: i em va parar la policia local de Vilaseca.
1: Vilaseca, per Tarragona, sí.
4: Sí, i em van dir que jo no tenia segur del cotxe.
1: Ah, però repartides en cotxe? No anaves amb moto, sí, ni amb patineta?
4: Sí, a una furgoneta.
1: Ah, furgoneta.
0: Amb una furgoneta. I què reparties, perdó, pizzas?
4: Galletes, tot això de patates...
0: Patates.
1: Ah, vale, per locals, per hostaleria, no? Ah, per vale. Bars, restaurants, sí, i supermercats.
0: Vale, vale, no, no era res de fast food. Vale, vale. I què et va dir la poli?
4: Van dir que jo no tenia segur el cotxe, però jo sí que ho tinc, els rebuts de la policia i també del segur.
1: Vale.
4: I em van agafar la furgoneta. Ara segueix ahí al depòsit i no me la quieren dar.
0: Però tu pots demostrar que la furgoneta té el seguro?
1: Té l'assegurança o no?
4: Sí, jo tinc el rebuig.
0: Tens el rebuig? Que, sí. Que aquest any t'ho han cobrat. Has pagat el seguro d'aquest any.
4: Sí.
1: Pues a priori no hi hauria d'haver problema. No
0: perquè
1: sé.
0: El motiu va ser que no tenies seguro o va ser un altre motiu perquè t'agafessin la furgoneta?
4: Sí, el motiu va ser aquest, que jo no tenia segur.
1: Ja, però si sí que el tens i tens la documentació pertinent, clar, nosaltres, més enllà de dir-te que vagis amb la documentació, no podem ajudar-te més. No som polis, ojalà, ho faríem bé, però no podem ajudar-te més enllà d'això.
4: Jo el que volia preguntar-te ja a vosaltres era què em recomaneu fer ara? Ir als Mossos i dir-li alguna cosa? O...
0: Home, doncs vés a la comissaria i explica el que t'ha passat, no? I digues, clar, i demostra que tu tens el seguro d'aquest any pagat.
1: O sigui, a tu et va parar els Mossos o la policia local de Vilaseca?
4: Jo realment em vaig explicar als Mossos fa més o menys una setmana. Res, no em volen dar el meu cotxe.
1: O sigui, et van parar els Mossos, no?
4: No, la policia local de Vilaseca.
0: Bueno. Vale. I per què no vas a la policia, a la comissaria? A la comissaria local? I els expliques?
4: Ja vaig anar.
1: I què, et van enviar la merda?
4: 9 dies vaig anar i no em fan cas.
0: Però tu pots demostrar que aquest seguro està en vigent?
1: Pobre,
4: sí,
1: Najit.
4: Sí, jo tinc el rebut.
1: Doncs pues, Najit, pues, llavors has d'anar a la justícia. Si el policia t'està vacil·lant, aleshores has d'anar a una entitat superior.
4: Com els Mossos.
1: És que és el que t'he dit, que vagis als Mossos perquè tenen una mica més de poder que la poli local, que a vegades són molt cabrons.
4: Ja.
0: Perquè...
4: Tampoc. Vaig anar... És que aquesta història és del meu pare. Va anar als Mossos i res.
1: Joder, macho, pues Najit, no
0: perquè sé. Quan vas anar a la policia local a buscar la furgoneta, havies de pagar alguna cosa, un tipus de multa?
4: El trànsit de cotxes, el meu cotxe... Porta segur, ho busquen i porta segur, però no em volen tornar el meu cotxe.
0: Però has de pagar alguna multa?
4: Sí, 1.500 euros.
0: 1.600 euros?
1: Per què?
4: 1.500.
1: 1.500, vale, Najit, però coño, per què has de pagar si en principi sí que tenies el seguro?
4: No ho sé, això no ho sé jo.
1: Coño, pues nen, és que ens ho preguntes a nosaltres.
0: Si tu no ho saps, nosaltres encara menys ho saps.
1: Clar, ens encantaria ajudar-te, però és que tenim l'única informació que tens tu i si tu tens dubtes, nosaltres ja ni te cuento. Najit?
4: Ja, són molt cabrons, perquè no... Jo el dic, jo tinc el rebuig, però...
0: Vale, doncs pues el que has de fer és demà anar a una comissaria dels Mossos que tinguis a prop del teu poble i sí. Els expliques, perquè és que si truques aquí a la ràdio, nosaltres no et podem ajudar per res, saps?
1: Bueno, si hi ha algun mosso escoltant, si vol donar consells al Najit després, no sé.
0: Si algú sap el que ha de fer el Najit, que ens truqui al telèfon de la ràdio i ens ho expliqui, no sé.
1: Jo el que et dic és que si realment tens raó, denuncia aquests actes de la policia.
4: Això volia preguntar, em recomaneu ir a tema legal ja amb els advocats i tot
0: home,
4: això?
0: Jo aniria abans als Mossos.
1: Sí, a poc a poc. I si no
4: abans
1: t'ajuden...
4: als Mossos.
1: I si no t'ajuden els Mossos, llavors ja, sí, a la justícia, advocat i polles, sí, sí.
4: Vale, moltes gràcies.
1: Adéu.
0: De res, Najim, només faltaria. Adéu, que vagi bé.
1: Déu-n'hi-do.
4: Adéu.
0: Adéu. Bueno, si algú sap el que ha de fer el Najim, ja el pot... guiar una mica que truqui.
1: Sí, perquè nosaltres no tenim ni dret ni fet. Res, no tenim res.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Ethan.
0: Ethan, quants anys tens?
5: 16.
0: Pues no pots trucar,
1: no
0: Ethan.
1: No pots trucar, Ethan, ho sento.
0: Ethan.
5: Quan
0: has fet caca avui?
5: Eh?
0: Si has fet caca avui.
1: Has cagat?
5: Sí, avui sí que he cagat.
0: Molt bé. Doncs pues vinga, salut, que vagi bé.
1: Enhorabona, Ethan.
5: Dic-te
1: bé. Adéu,
0: que vagi bé.
3: El programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.
6: Pensaba que contigo iba a envejecer.

Les cabretes truquen al Flash Urban. 93-545-6868.

0: Ai, Towers, això es diu Diosa, vaya de mazo, eh? Per favor, eh?
1: Diosa reina, sí que és guapo, la veritat és que està molt fino.
0: La cançó és un tema.
1: És molt bon tema, sí.
0: La veritat. Ai. Hola, Cristian, bona nit.
2: Hola.
0: Què tal, com estàs?
1: Déu-n'hi-do.
2: Molt bé.
0: Des d'on ens truques, Cristian?
2: Bueno, jo soc aquí de Castefa.
0: De Castelldefels.
1: Molt bé.
2: De Castefa.
0: Cristian, tu també vols parlar sobre la caca?
2: Sobre la cacota, més bon dit. La cacota.
0: Per favor.
1: Déu-n'hi-do, Cristian, però veia energia de caca.
0: Vas loco, eh?
2: La

0: A veure, què t'ha passat amb la caca, Cristian?
1: Mira, jo l'he provat, la caca, més a dir.
0: No has provat la caca, no em pots dir això.
2: Que guapo.
1: Sí, l'he provat.
0: Has provat la caca?
1: Saps el vídeo aquell d'Auronplay, que és el palomo cojo?
0: No.
1: Vale, doncs pues és un joc que vam fer amb uns amics de ficar com... era un batido de moltes coses.
0: Sí.
1: I tu no podies saber de què era el batido. Pues resulta que el batido que em vaig veure tenia merda.
0: No diguis això.
1: Merda.
2: Però això eren amics teus o era gent que volia riure de tu, Cristian? No fa gràcia.
1: No, eren amics, però era merda.
2: Ja, però llavors no eren
1: gravat,
2: amics.
1: Eh?
2: Ja, però Cristian, llavors no eren amics, això vull dir.
1: Ja, eren uns cabrons.
2: En el moment en què les condicions no són igual per tots, perquè tu no sabies que posarien merda, és a dir, no, tio, una cosa és que posis, jo què sé, com a molt unes gotes d'alguna merda.
1: No, però jo vaig posar
0: pèls
1: del meu gat.
0: Tu vas posar pèls? A veure, a part de caca, què més hi havia en aquell batut?
1: Bueno, ells em van ficar de tot, o sigui, tant com peluses que van trobar pel terra, com merda,
0: que no pot ser, no estaries viu, guapo.
2: És que aquests homes seran pares algun dia, jo espero que no.
0: Espero que no.
1: Jo vaig agafar el meu gat, el vaig rapar amb una màquina i vaig ficar pèls.
0: I és un vídeo que consisteix en agafar a dintre d'una batidora, per dir alguna cosa, i posar
1: coses, no? Sí, comença a ficar coses.
0: Vale.
2: Sí, a mi el challenge no em sembla malament si barreges...
0: No, estic mirant el vídeo. És escarós.
2: És Auronplay?
0: Sí, és escarós el vídeo. Barregen moltes coses.
2: Què li carden? Lleixiu o alguna cosa així?
1: No, lleixiu no tant, perquè pots morir-te.
0: No, clar.
2: Sí. A veure, jo si es barreja...
0: No, sí, li posa KH7, loco.
2: Sí, però una mica, no?
1: I li posa... I Auronplay agafa una merda del seu gat i la fica dins del pop.
0: No!
2: Clar, això no, és, no està bé.
0: No ho feu a casa, sisplau.
2: No.
0: Vale?
2: Clar, jo entenc si es barreja, jo què sé, Oreo i cervesa. Saps? Que al final això és estarà fastigós, no. però almenys seran coses que...
1: Massa fluix, Tomàs, massa fluix.
2: Però com que fluix? Què dius, bro? És una barbaritat igualment. Tampoc és qüestió de morir.
0: No, el vídeo de l'Auronplay és bastant escarós.
1: Sí,
0: la veritat.
1: Pues, igual que no nostra, però en comptes de caca de gat, caca d'humano.
0: Vale. Joder, el teu batut portava caca d'humà. Què més portava el teu batut?
1: En el vídeo sortia que posaven caca d'humà, o sigui, del meu amic. Van posar galetes, això normal.
2: Una miqueta de...
1: Saps les lates aquestes del gató? D'atur?
2: Sí.
0: Vale, sí.
1: Pues, això. I després, bueno, fan Bimbo i merdes aquestes, per dissimular una miqueta la caca. Però no, vale. Jo quan vaig provar, vaig vomitar.
2: Teniu el vídeo? Ens el podeu passar al WhatsApp del programa?
1: És privat, per això.
2: Joder, macho, ens ho acabes de dir per antena i no tens el vídeo, només ho mirarem el Miquel i jo.
1: Bueno, li pregunto als meus amics si puc, ¿vale? Que no és només cosa meva, això.
0: Vale. Bueno, per res, estava bo?
1: No.
0: No estava bo. És un joc que tornaries a jugar? Tornaries a jugar-hi, aquest joc?
1: Sí.
0: No pot ser.
1: És l'adrenalina del moment, no? Que digamos...
2: Però llavors veu veure tots o només un?
1: Eren dos.
2: Ah, era entre
1: com
2: dos.
1: Era com un torneo.
0: Tu li vas fer el batut al teu amic i el teu amic te'l va fer a tu.
1: Efectivament.
2: Que desagradable, eh?
0: Però no podíeu haver fet una altra cosa? Anar a la piscina, anar a la platja aquell dia?
2: Sí, o...
1: No. Estava massa hiperactius, que diguem, no?
2: Mm. Fins i tot el campionat de tortes, que dius, bueno, almenys...
1: També el té.
2: Ah, a sobre.
1: Amb nocilla.
2: Amb tortes, bueno. Amb nocilla, bueno, vale.
0: Bueno, gràcies per aquesta experiència tan culinària,
1: Cristian. Tinc una pregunta.
0: Ràpid, que hem de marxar, què?
1: Vale, vosaltres no sorteàveu entrades?
0: De què?
1: No sé què, fa temps sortàveu com entrades per PortAventura i Cruïlla i això.
0: Ara mateix no.
2: No, que jo justament sabia... avui no tenim, per què?
1: Vale, no, per si es podia fer alguna... Doncs
0: pues no, Cristian, tampoc et seguit d'estar important, tu, aquí demanant entrades perquè sí, saps?
2: Per participar a un concurs has d'estar atent al programa i s'ha de mencionar doncs, que hi ha aquest concurs. Si no ho hem mencionat, Cristian, apaga i vamonos. No hi ha opció.
1: Claro. No em referia així per, no sé, una cosa tonta, així, saps?
2: Un regal. Sí, claro.
0: Per tot tu, Cristian.
1: Fiqueu el bomba.
0: Per tot tu, Cristian. Vinga, que
2: ara et regalem un iPhone, que el sortegem també, vale?
0: Ja veuràs, vinga.
1: Bomba.
0: Vaya pinga de nen.
2: Mare de Déu.
0: Bueno, va, hem fet una mitjana de totes les cagades que ens heu dit aquesta tarda, nit. I la nostra mitjana diu que els nostres oients caguen quants cops, Tomàs, durant el dia?
2: 2,36.
0: 2,36 cops al dia.
2: Sí. És una bona mitjana, eh?
0: Sí, no?
2: Això ha estat gràcies a malalts que cagaven 6 dies. Ai, 6 cops al dia, perdó. I d'altres que no, que ho feien 0,5. I ha fet una mitjana molt, molt sana, molt neutra, molt correcta. Eh?
0: Molt bé, 2,36
2: sí, sí.
0: cops al dia.
2: Com deu ser el 0,36? Com una mini merda, clic.
0: Saps aquella que has d'apretar molt, molt, molt...
2: La bola de Nesquik.
0: I després del final, després de... No és res.
2: Caca de conill, no?
0: Dius, en plan, tant esforç per això.
2: Per res, sí, sí, sí.
0: Tant
2: sí.
0: esforç per això.
2: Fa ràbia, perquè notes com tot a dins i només ha marxat una mil·lèsima part. Són d'aquestes que no molen gens, és veritat.
0: Una caca de veritat.
2: Déu-n'hi-do.
0: Bueno, va, que demà tornem a partir de les 8. Adéu, Tomàs.
2: Adéu, Miquel. Adéu, xavales.
0: Adéu.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Us truco tornant de l'aeroport. Torno d'Ibiza just, ja estic aquí al cotxe amb la meva parella i la meva cunyada.
2: I ho heu fet a Ibiza, a festa?
1: Home, una ratlla entre pitjor espatlla i ja està.
3: Tu ho has fet aquests dies a Ibiza?
4: Déu meu.
5: Clar, ara entenc per què li diuen la Illa Blanca a Ibiza. Clar, tot
0: a tu. I a tu, què t'ha passat avui?

0: Vale.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: Escolta, que vaig amb la meva neboda Blau.
3: A Blau, què és
2: que
3: això?
2: Que hem anat a sopar. Blau. Bueno, sí, no?
4: Pots deixar de dir Blau? Què és Blau, conyo?
3: Digues el que és, tia.
2: És un nom.
3: Sí, pel nom de què? Una discoteca, un restaurant, un hotel?
2: Bueno, és en català Blau, azul, en castellano.
3: Per favor.
1: I a tu, què t'ha passat avui?

0: millor so de l'estiu a Flash FM.
1: Once